0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Giribet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
2: Agraïm molt la tasca també a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
2: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics, com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
2: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan ens sentim al Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina

0: i tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat: arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, en l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
1: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
3: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs que a través de la videoprotecció doncs facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també, doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
5: Una bona notícia: en el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley desde el 2017.

0: ya se tenía que haber hecho, y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
0: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
2: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
2: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
2: Em permeto destacar algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure en la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
2: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
2: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
0: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
0: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: És dilluns, en dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca, i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
5: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
5: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des de l'ARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformada en la manera de com es gestionen els boscos catalans.
5: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
6: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem.
0: Sí? La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís compartit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció i gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
5: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
7: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
7: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
8: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
8: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació del mecanisme de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
8: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada sis mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure en la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada sis mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
8: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
8: La nostra intenció, sempre que presentem coses al plenari, és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
7: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que, doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanai, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs, des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu de la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Ruta 66.
5: Una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, a dia 27 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem de la visita de la consellera d'Interior, Núria Parlon, el passat dissabte a Sant Andreu de la Barca. Núria Parlon va posar en valor la coordinació que va evitar els mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. També la consellera d'Interior va destacar la seva visita a Sant Andreu de la Barca, la reducció de la delinqüència a la ciutat i va posar en valor el sistema de videoprotecció. Avui, en aquest Via Directa, també parlarem d'altres informacions d'àmbit local. Escoltarem les paraules dels diferents portaveus dels grups polítics municipals. Després del seu pas per l'espai de portaveus, avui els portaveus explicaran què és el millor i el pitjor de fer política local. També ens farem ressò de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el seu primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir les igualtats d'oportunitats. De fet, es presentarà aquest mateix dijous en el ple municipal. I avui també parlarem d'un fet curiós. El passat dissabte, l'emissora RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu les zones de Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i a Finlàndia. De fet, el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, va poder parlar de Ràdio Sant Andreu i d'aquest fenomen, una entrevista que, per cert, escoltarem avui íntegra a través de Ràdio Sant Andreu. I també, doncs, avui tindrem l'espai de l'Això va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions d'àmbit local.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
3: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
3: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, doncs, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments d'encomanament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
3: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests cinc principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensem que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural. És a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
4: Tot a la consellera ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i per tant el patrimoni privat i també les persones molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca està molt compromès i per tant volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura, sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa

0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
1: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs que a través de la videoprotecció doncs facilitem també la feina policial per a aquelles matrícules que poden ser d'interès policial. I nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, si és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
3: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
3: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor

0: el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
1: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
1: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
1: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
1: Bé, al final, totes les mesures que... les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El pla d'igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
1: La nostra intenció, sempre que presentem coses al plenari, és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat, al final, per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
2: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els portaveus polítics municipals han explicat a Ràdio Sant Andreu què és el millor i el pitjor de fer política local. Els representants de FEM Sant Andreu, PSC, En Comú Podem, Partit Popular, Som Sant Andreu i Vox coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania com el principal valor de la política municipal, tot i assenyalar reptes com la confrontació política, la manca de consens o les limitacions competencials dels ajuntaments. Què motiva els representants polítics a dedicar-se a la política municipal? I quins són els aspectes més difícils del dia a dia als ajuntaments? Els portaveus dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca han respost a aquestes dues preguntes en una nova edició de l'Espai de Portaveus. Malgrat les diferències ideològiques, la majoria coincideixen a destacar la proximitat amb la ciutadania, la possibilitat de transformar el municipi i el contacte directe amb els veïns com els principals atractius de la política local, mentre que la confrontació política, les limitacions administratives i la dificultat d'arribar a acords apareixen entre els aspectes menys valorats. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu, defensa una política municipal útil i lamenta la confrontació partidista.
4: De la política municipal, el que més m'agrada és que des de la concepció fins a la tangibilitat, és a dir, des d'una idea, un projecte, fins que el pots veure fet, el pots tocar, és molt a prop, hi ha un curt recorregut. És a dir, m'imagino, jo no he estat mai, però m'imagino que un parlamentari del Parlament de Catalunya pues, ho veu més lluny, i un diputat de Madrid pues, encara imagina't, no? O sigui, al final, aquesta sort d'estar en política municipal vols dir que tu pots tenir una idea, la pots treballar, té un cert recorregut administratiu i la pots fer, la pots veure fet una realitat amb un cicle de temps relativament curt, no? Això és molt xulo, veritablement, i jo penso que és de les coses més guapes de la política local. El que menys m'agrada, doncs segurament que tots plegats, o algunes forces especialment més que d'altres, cauen en aquesta vella política dels mitjans de comunicació estatals o del Parlament o del Congrés dels Diputats, no sé què, i aquí tothom, doncs, hem d'estar malament amb els altres, no? Perquè sí, perquè és el que toca, perquè com la política és així, doncs tothom ho entén i ha de ser d'aquesta manera, quan veritablement en un municipi el que interessa és que tots apretem i empenyem en la mateixa direcció.
0: El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, reivindica una política municipal que millori la vida de les persones i rebutja la confrontació estèril.
5: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. Fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regió de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical. Si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta. Des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc, a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política. Veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
0: Juan Pablo Beas,
5: porta... I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
0: Antonio López, el portaveu de Vox, ha destacat la proximitat amb els veïns i reclama més autonomia per als ajuntaments.
6: Lo que más me agrada es, sin duda, el trato con los vecinos, en general, ¿no? Normalmente es siempre a pie de calle y hay unas situaciones que son emocionantes, emotivas, bonitas. Algunas son desagradables, cierto es, cuando es el enemigo político que viene a atacarte y tal, pues bueno, ha habido situaciones complejas y delicadas, pero en la balanza lo tengo muy claro, que lo positivo, lo bonito, supera con creces a lo negativo.
0: Porque si le pregunto al que menys...
6: ¿Cómo?
0: Sobre la política municipal le pregunto qué es al que más le agrada y al que menys.
6: Lo que menos... No... Quizá no tengo capacidad de valorar que haya algo que menos. A ver, no sé si te respondo con esto. Lo que menos me agrada de la política municipal es que los ayuntamientos no tengan la suficiente fortaleza para de una manera local poder decidir lo que quieren sobre su municipio. Y están bajo el yugo de las administraciones superiores. Entonces, por eso nosotros, a nivel nacional, pues eliminaríamos, empezando por las autonomías, y tendríamos un gobierno central, las diputaciones y los municipios. Y el poder, si cabe máximo, se lo tienes que dar al municipio para que pueda gestionar, disponer, si está de acuerdo, como te decía antes, ahora, tanto que se dice la opinión ciudadana, ¿no? Pregúntese al pueblo si queremos aumentar el ratio policial y eso va a llevar un coste. Pregúntese, ¿qué pasa? ¿Que sale que sí? ¿Asumimos un coste? ¿O rebajamos de aquí y lo subimos de aquí? Pero no, legalmente no se puede. Legalmente estamos maniatados. Entonces eso es lo que menos me gusta.
0: Per la seva banda, Felipe del Val, el portaveu de Som Sant Andreu, defensa el municipalisme i reclama una política centrada exclusivament en la ciutat.
7: De lo que menos me agrada, yo creo que es el que se tergiverse lo que quiere ser municipalismo. O sea, mezclar cosas de política global, mezclar cosas de política nacional no tiene sentido. Tienes que ver por tu municipio. Eso lo demuestra, se demuestra día a día con alcaldes que son municipalistas, que quieren lo mejor para su municipio. Y esto es lo más importante. Cuando ya hay interés de promedio, cuando ya tergiversas, pues ya cambia la cosa. Y me agrada todo, de resto todo, todo lo que tú puedes hacer. Es como que es la casa del pueblo, el ayuntamiento. Es que es muy fuerte esa frase. El ayuntamiento tiene que hacer que el ciudadano también diga, tengo una casa, la mía y la del ayuntamiento.
0: Per Sonia Aranda, la portaveu del Partit Popular, destaca la proximitat amb els veïns i lamenta la poca capacitat d'influència de l'oposició.
8: Per a mi, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, es el poder recoger del tú a tú, ¿no? De lo que te vienen a explicar, de lo que te quieren decir, de escuchar su problemática, de saber si realmente podemos echar una mano, de trasladarlo en la medida de lo posible a lo que es el ayuntamiento, a que se le dé salida a ese problema. Yo recuerdo pues la plaza grande del Palau, pues tenían ese inconveniente con que no podían entrar los vehículos de bomberos a la plaza, y bueno, pues conseguimos que entrasen porque se adecuase el acceso. Eso para nosotros, o sea, conseguir algo que realmente ayude, pues ya te compensa todas las horas que hayas podido trabajar o todas aquellas cosas que no has podido conseguir, pero que haya algo que sí y que haya un colectivo que se beneficie de eso, ¿no? Entonces, para nosotros, la política municipal, lo bueno que tiene es que estás trabajando para tus vecinos, con tus vecinos, y eso es, no sé, es recompensa, emocionalmente recompensa.
0: ¿El que menys? ¿O hay alguna cosa que menys? ¿Que le gadi menys de la política municipal?
8: Bueno, a ver, lo que menos me gusta son las discusiones que solemos tener en los plenos, que aunque parezca que no me gustan, porque a nadie le gusta discutirse y porque conlleva un desgaste. Un pleno lo hacemos tan largo, peleamos tanto, pero yo creo que es consecuencia de que como no podemos llegar a ningún sitio como oposición porque no nos dejan avanzar, entonces, y como hay tan pocos partidos en la oposición que levanten la voz, porque realmente en la oposición solo está el PSC y nosotros el PP, que confrontamos, aportamos, comentamos todas las acciones de gobierno, pues yo creo que ese es el lo que menos me gusta. Pero no porque no sea combativa, que sí, sino porque al final el resultado es el mismo. Es decir, nosotros tenemos, bueno, el PSC aún, pero nosotros tenemos muy poca fuerza, somos un regidor, y con la fuerza de un regidor queremos conseguir muchas cosas, y por lo tanto necesitamos ser un número mayor de regidores, por lo menos para que se nos tome algo más en serio en lo que es el consistorio, porque claro, ahí dirán, oye, pues para una que es... Hace mucho ruido, pero es solo una, entonces...
0: Finalment, Isabel Marcos, la portaveu d'En Comú Podem, reivindica la proximitat amb la ciutadania com l'essència de la política municipal.
2: El tú a tú. Me gusta mucho la relación con las personas, por eso estoy siempre en el Casal. Me encanta estar en el Casal. El Casal, hay, pues eso, tenemos un número brutal de personas mayores y de familias, porque no solo somos las personas mayores, sino que esto es, ¿no? Y después toda la relación con las familias en general. Me gusta mucho el tú a tú, me gusta la regiduría de barrio, ¿no? Cuando estamos en el terreno, cuando hablas con la gente, cuando recoges todas las propuestas. La gente tiene muchas ganas de participar en... yo le digo en la política, hay gente que piensa que eso no es la política, de participar en la ciudad, de mejorar la ciudad. La gente tiene muchas propuestas y lo que más me gusta de todo es eso, es escuchar a la gente, es ver qué propuestas tiene, es ver cómo conseguimos hacerlas realidad, ¿no? Y cómo hacemos una ciudad pues donde todas esas propuestas también estén, porque la gente tiene muchísimas buenas ideas y sabe además lo que necesita la ciudad, porque pues vive ahí. Y entonces pues es tiene la experiencia de lo que es cada día, ¿no? Pues correr, ir de un punto a otro de la ciudad donde no haya sombra y donde vas con el carrito de bebé y se te pone morena la niña.
0: Les respostes dels portaveus evidencien que més enllà de les diferències ideològiques hi ha un punt de coincidència. La política municipal és l'administració més propera a la ciutadania i la que permet un contacte directe amb les necessitats reals dels veïns. La possibilitat de transformar el dia a dia de la ciutat és el principal incentiu per la majoria dels representants polítics, mentre que la confrontació, les limitacions d'acció municipal i les dificultats per arribar a acords apareixen com els principals inconvenients d'una activitat que, en definitiva, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de Sant Andreu de la Barca i dels seus habitants. Les respostes han estat recollides a l'espai Portaveus del mes de juliol de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara us volem parlar de Ràdio Sant Andreu i també de RAC1. De fet, el passat dissabte, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. El programa del Via Lliure, Marnau Manyé, va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. A continuació, reproduïm l'entrevista que es va realitzar el passat dissabte en el programa del Via Lliure de RAC1, on Ràdio Sant Andreu va ser protagonista.
2: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Manyé.
3: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, enceneu la ràdio i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de, atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Milian. Jordi Milian, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat fa només uns dies?
4: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i llavors ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català,
3: eh?
4: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
3: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
4: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
3: Sí?
4: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
3: Diaxistes.
4: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
3: D'acord.
4: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certifiquis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
3: Perquè ells ho enregistren, entenc.
4: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
3: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
5: Bon dia.
3: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
4: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
3: Que és un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
4: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
5: clar,
4: la pàgina web,
5: clar, clar, clar,
4: com
5: clar,
4: ha passat en els dos
5: TV3
4: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, pues, fas una hora de música,
5: sí, sí,
4: i no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les ones de la ràdio, en aquest cas, les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
5: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. És casualitat de la vida.
5: I deies que ets tu, les dues vegades que els han captat,
4: vegades,
5: la
4: sí,
5: persona que estava sí, sí, sí, en antena sí, a Ràdio Sant Andreu.
4: Amb una era l'informatiu, el que deies a l'InfoSap, sí, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
5: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes
4: sí, sí, sí,
5: a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos-en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura, sí, es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
5: Clar.
6: I això és el que anomenem ions.
5: Però, per tant, és una cosa molt puntual, molt concreta, i que a veure si l'enganxes.
6: Exactament, exactament. I aquesta capa, en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina d'ions molt concentrats.
5: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre o aquestes dues ocasions Ràdio Sant Andreu? És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
6: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant,
5: clar,
6: i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
5: Ah, això és interessant.
6: Només és just en el punt final on es detecta.
5: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
6: Exactament.
5: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir. Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
4: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços, que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
5: Per si era una estafa, vols dir?
4: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
5: Proves, no?
4: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
5: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria.
4: Correu electrònic.
5: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
4: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
5: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer
3: i voleu posar aquestes propostes. Escolta, escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
3: Aquesta seria la bàsica. S'escolta a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això, juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
2: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
3: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
7: Quan tinguem la seu allà.
3: La seu allà.
7: Està bé, està bé, està bé.
3: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiu-agressiva, que la veu de RAC1 se'ns ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
2: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
3: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
7: Em queda una tercera, eh?
3: Et quedes amb la tercera.
7: Et trobo potent, sí.
3: Et compromets,
7: és agressiva, però...
3: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
7: Mai tant.
3: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
3: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
6: Gràcies a vosaltres.
1: L'entrevista íntegra que va sonar el passat dissabte en el programa Via Lliure de RAC1 amb Arnau Mañé, que es va fer ressò del fenomen, doncs, que va portar que Ràdio Sant Andreu arribés les ones fins a Àustria i també fins a Finlàndia, i explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar Ràdio Sant Andreu a més de 1.400 quilòmetres de distància a través de les zones de l'antena de la ràdio. Entrevista que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
8: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
8: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
8: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
8: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
8: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
8: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
8: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
8: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
8: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
8: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
8: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
8: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
8: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
8: Està més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
8: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, La primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
8: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo encara teniu temps, he d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
8: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
8: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
8: Sí.
1: Més d'un segle.
8: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
8: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
8: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
8: Evidentment, a l'octubre, no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
8: sí,
1: no?
8: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
8: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
8: quan
1: i
8: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
8: Va.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
8: No, mesos no gaire. Mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
8: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara a continuació, en el Via Directa, l'espai de sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de la jove en sèrie.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí, ojo! O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'haia deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: I algunes sèries que només són moments.
2: Vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
4: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
5: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
6: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
7: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
8: Por tu puta culpa.
9: ¿Esto es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si l'heu vista.
10: No, no, en absolut.
0: I interès per veure?
2: Normal. Sí,
0: jo
2: crec
0: no
2: que és que...
0: Sé. Mira, que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de s'acuat.
0: Això, exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
10: Home, clar.
0: Sí,
2: clar,
0: de fet,
2: és
0: sí,
2: una
0: se la va
2: potes.
0: Criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno... Per,
10: perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criticat per això, però...
0: Sí,
2: la gent, ja és una noia que és...
0: Que feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, clar. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna
10: cosa. Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
10: en aquest
0: sí.
10: Sentit. I és
0: sí,
10: veritat
0: sí.
10: Que els seus professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí. Clar.
2: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
10: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
10: Dins de l'aigua, per què va bé?
0: Per la, o sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites
10: bé.
0: Més oxigen al cervell, per tant...
2: També treballa el múscul cervell.
0: Sí.
10: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
10: Pues, sí. Fem natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
2: És, que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta sí. Fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
10: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
10: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: No, només que hi hagi 10 persones, ja
10: se te dificulta una mica
2: el
10: trajecte.
2: No sé què opina la Judit, perquè, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixés de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, i llavors no estàs
0: clar,
2: per aquestes coses.
0: A més, quan te toquen padrins...
10: Ui...
2: Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però pot passar al contrari.
0: Jo faig competicions bueno, secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé. Has de muntar aquests jocs. Però és, però
0: i llavors els guanyo, eh?
2: Però és veritat
10: molt
2: que
10: bé,
2: passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més, aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
10: Sí, la Judit sí, diria, sí. No vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
10: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agrada res més.
2: Però se'm va explotar com a Potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'ha acabat fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nano fa bé a la seva edat...
0: Deixa-ho estar.
2: No el pugeu a més grans.
10: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí. Ah, i a vegades surt bé, a vegades surt bé, com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
10: Vols dir que el color de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, entenc que si el metge a meus pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que el anirà bé, doncs va ser una recepta mèdica. No, contra...
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc asma, per tant entenc que va...
10: Ojo, mira!
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno. Si pensem en piscines, aquí hi ha piscina barra mar, és H2O. El que farem és... no tenim, o sigui, el trailer no, perquè és la cançoneta. He escollit millors moments, d'acord?
2: ¿Vale?
0: No recordo quins són.

0: no sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments que estaven sonant?
1: No, en concret no, no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirenes...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera, jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no m'agradava tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
1: Ah,

0: que a lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, no, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir.
1: Mm.
0: Però cada capítol hi havia una que li passava alguna cosa i sempre acabava desmadrant-se amb alguna cosa. ¿Vale?
2: Molt bé.
1: Pues això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno. Jo sí, jo la meva mentalitat d'aquell
1: moment...
0: Clar, perquè
1: aquestes
2: noies...
1: Aquestes noies, els que si tocava una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella que teníem.
0: No,
2: amb una banyera
0: t'estires.
2: Amb una banyera...
0: De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben... de la Chloe, que està banyant-se a la banyera i de cop i volta li apareix la cua i
2: Vaya.
0: Que li surt de la banyera.
2: Ah.
0: Sí, sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtica.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no netegen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No, no és fàcil, eh?
0: No, no, no. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no
1: sí.
0: Hi havia intel·ligència artificial.
1: No, no, ah. I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció
0: sí, sí,
1: alt,
0: sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals...
0: Crear, sí, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, sí, a més totes les tomes sota l'aigua n'eren, vull
0: sí,
1: dir, allò
0: sí, sí.
1: Era...
2: Han fet alguna més, aquestes dones, o què?
1: Pues,
0: la,
1: no sé.
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que està fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diu en la vida real, em sembla que també, l'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heinere, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No, no, no. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo t'ho dic, jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma... La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons, eh?
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que passa que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una
0: no
1: etapa
0: sé,
1: molt
0: si
1: temprana, després pot ser ja...
0: Fama, eh?
1: Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament.
0: Però
1: hi ha
0: no
1: una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de la Ràdio, informo que a la Marató de Nova York del 2025... Claire Hall va fer una marca de 3 hores 39 minuts
0: Colum.
2: I 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno.
4: ¡Avanzo!
3: Pasa. Que te expulsen de dos requiere talento.
5: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
6: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
7: ¿Te gusta surfear?
8: Uh-uh.
7: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
9: Día 2 de los cuartos de final masculinos, pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
10: Se trata de mi futuro.
11: ¡Así se hace, chaval!
12: Lo tratas todo como una transacción.
13: Acabarán dándote mal el cambio.
14: Poppy Tetanui ha vuelto a formarse.
15: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No,
0: no em soni
2: en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
2: Sí, surf.
0: Sí,
2: surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent ja, molt rossa.
0: Sí.
2: Molt rossa, rinxolada,
0: sí.
2: Forts, guapos,
0: sí,
2: atractius.
0: Sí, ràbia.
2: Sí.
1: Mira, me'n
2: sí.
1: Recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
1: Bueno, era divertidíssim. Jo m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de
1: TV3. Era un programa de veterinaris...
2: Ah.
1: Típic, però era d'Austràlia i com el doctor era molt característic, diguéssim,
2: molt
1: era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt, eh?
0: Molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana amb ma mare mirant aquest programa, fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, tampoc.

0: Jo ni em sona en absolut.
1: El que la sèrie?
0: Sí. No sigui ni el nom...
2: Sí,
0: ni...
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
0: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Vale. Fa
2: perquè no la pot
0: haver vist. És una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
0: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
1: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: I tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mal els actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
1: No, no, a mi no em sona...
0: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
0: Veus?
2: HBO Max, la poden mirar.
0: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
1: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és trama d'instituto.
1: Vale.
2: I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
1: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
3: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
4: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
5: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
6: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
7: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
8: Si sale, quiero saber dónde vas y con quién.
5: De un plumazo te has cargado todo.
8: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
5: Que se mueva.
9: Parece ser que han encontrado a un alumno.
1: Vale, us preguntareu, ¿per què he posat aquesta?
2: ¿Per què has posat aquesta?
1: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
0: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
1: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
0: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Malena Alterio, com es diu? L'Ernesto Alterio.
1: Ni Flowers.
0: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda. També t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
1: Vull dir, té dos temporades.
0: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'he dit, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón i va coincidir que justament estaven estrenant la segona i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda. Me va entretindre, sense més.
1: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra mitiquíssima és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar.
1: Sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la va
2: molt bé, serveix.
0: Sí.
3: Què és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte.
1: Molt bé. I d'aigua salada en comptes bueno, amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic, això.
0: Sí, a Mollerussa hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor. Sí. Molt, sí. Més sana, sí. Molt més sana. Sí,
1: és més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més cara.
1: A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No ho direm ara d'antena. Però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això... 19 episodis només, eh?
0: Només.
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, vull... Pipi Calzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis?
3: Mira, és que
1: he llegit. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de anfetra?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Sí!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines, i mentre dos hem tret com cinc seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí, està
1: bé. Sí. Està bé.
3: Molt bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Ja, no, que no.
1: Però entenc que no va poder ser acabar, eh?
3: No, va, però, jo també, perquè més és una...
0: Però potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: és
1: jo...
3: És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: En un andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí quiero.
8: Ahora
9: sí
8: quiero. Mucho más.
10: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
9: Mejor os enseño vuestra habitación.
11: Muy bonita, muy... florida.
10: Sí. Bueno, ¿y los cabeceros?
11: Sí.
10: Divinos.
9: Sí, pero ¿qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños.
11: ¿Y ellos? ¿Qué os parecen?

0: I mirant Los Serrano al complet, ¿vale?
1: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
0: Home,
1: que quasi
0: tampoc, no és un spoiler, ho sap tothom, això.
1: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
0: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius, en fi. Sí, l'estic mirant, l'estic, i ara us explicaré una història, long story short, ¿vale?
1: Okay. És
0: dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Los Serrano cada dia i un capítol de Los Hombres de Paco cada dos dies. I ara m'hi estic mirant Los Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy. Ahí estoy.
1: Molt
0: està bé,
1: bé,
0: eh? O sigui, no m'hi... No, no, era perquè tinc recent.
1: Això de mirar el compartit, què tal?
0: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut. També.
2: Déu-n'hi-do.
0: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
1: Ah.
0: La tele lineal, vull dir.
1: Sí. Vale, molt bé.
0: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
1: O sigui, me sorprèn el concepte.
0: Sí, sí. Pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente. I la saga Torrente, és que clar...
1: Me fa molta gràcia.
0: Tenim molta història.
1: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
0: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
1: Ah. Vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
0: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
1: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
3: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
4: De aquí saldrán los líderes del mañana.
5: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
6: Paraíso, chaval.
7: Hola, me llamo Samuel.
8: ¿Qué ha dicho el camarero?
9: Míralo. Sí, parece un ministro.
10: Hermanito.
11: Irá bien en Pijolandia, ¿no?
10: Sí.
11: Que no me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
12: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
13: ¿Qué me puedes decir de esto?
1: Bueno, es la protagonista, básicamente, del asesinato.
0: Sí.
2: Sí.
1: No sé si després torna a aparèixer
2: sí,
1: els altres.
2: Hi ha un escenat que passa al costat d'una piscina, també.
1: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera sí. temporada.
0: I també t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré,
1: que
0: alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè jo crec que això va més enllà... O sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
1: Rica.
0: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu que té unes cases de la hòstia sí, entre les quals tenen una piscina.
2: Correcte.
1: Sí, sí. Sí, anava per aquí. No?
0: Vale.
1: Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, clar, però...
2: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
0: Ah, home,
1: clar, per això,
0: com ha de ser?
1: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
2: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
1: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
2: Perquè està a la platja i doncs, ja presta més.
1: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
2: Molt bé.
1: I la Riera, que és el moment... No, què?
2: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto tres abans d'acabar.
1: Vinga. Pues,
2: mira, que... no, la Riera, què digues?
1: No, que és el moment de la piscina, és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
2: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Los Soprano. Perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
0: Els aneguets i tot allò.
2: Els ànecs, tal, crec que podria incloure aquí. I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina... és espectadora de coses que passen.
1: A tu, Ivan, se t'han acudit alguna altra?
0: Pues ara mateix...

0: No,
1: pues yo tengo una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina.
2: Vale.
1: I també passen coses.
2: Bueno, la de...
0: Home, Euphoria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
2: A Bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
2: Home,
1: la piscina també a la sèrie, la Isla de las Tentaciones. A la piscina també acostumen a passar moltes coses.
0: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses.
2: Sí, no els hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies a nosaltres, que vagi bé.
0: Adéu.
2: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oli de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jéssica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. Eh? L'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens a l'estiu a lo millor sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, ara, el primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem un assistent serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és la urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació faci el seu efecte. Sí, després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
2: Llegiu,
3: coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Té una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és super habitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar. Sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnant no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma. Avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual cosa és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i i potser no saps respondre la, la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és una, és un continu a les consultes. I aquí el, el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no? No, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Clar. I sí, sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi, pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si ara necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals. Vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat. Aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la... la
1: que no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
3: Bueno,
1: o teniu teories?
3: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que
3: jo,
2: això és més mite, també, que...
3: Jo la gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica ni a mi sí el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen,
3: malauradament. Què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
3: Vale? Exacte.
1: Comencem primer la prevenció, després...
3: Pues la prevenció és repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també, com menys hi hagi, menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
3: el fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... han de consultar. Ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica, és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: També hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies,
1: Jordi.
3: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
3: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic, fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBIQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cadascú que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
5: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també Facebook. I més informació també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: És dilluns, dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta de serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'Infosap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girebet i també membre del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
3: Agraïm molt la tasca també doncs, a l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
1: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
3: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascú conjunt dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de Siscom, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
1: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
3: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests cinc principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció, és a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de sisena generació, ens diuen clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
1: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
4: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són capdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges, doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem. Sí.
1: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís s'ha convertit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
3: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs, servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones, i anar una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial, amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament

0: La teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer Pla d'Igualtat Intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
2: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El Plan de Igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
2: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
3: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
3: I ens hem posat davant al mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnosi, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans.

0: El segon és la formació i el desenvolupament professional. El tercer és les condicions i la seguretat laboral. El quart, la comunicació, la imatge i el llenguatge. El cinquè, els usos del temps i la conciliació. El setè, la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes. I el vuitè, la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
0: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada sis mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure en la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada sis mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
0: Bé, al final, totes les mesures que les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
0: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
2: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarcanight, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarcafest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: És dilluns, en dia 27 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La consellera Núria Parlon va posar en valor el passat dissabte la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol a Sant Andreu de la Barca. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va visitar dissabte Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i també valorar la resposta de serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. En parlarem, en farem referència a l'InfoSap d'avui, també farem referència de les paraules de la consellera d'Interior sobre la reducció de la delinqüència a Sant Andreu de la Barca, i va posar en valor també el sistema de videovigilància. Avui també parlarem d'altres qüestions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament que s'aprovarà en el ple d'aquest dijous a partir de les 7 de la tarda. I dels joves tenim avui una molt bona notícia, i és que els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir a partir d'aquest divendres de la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre, tant els divendres com els dissabtes, i de forma gratuïta. En parlarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens parlarà com es podrà accedir, com podran accedir els joves a la piscina de Can Salvi divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La... La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat a Sant Andreu de la Barca la coordinació que va evitar mals majors durant l'incendi forestal del dia 5 de juliol. La consellera d'Interior ha visitat aquest dissabte 25 de juliol Sant Andreu de la Barca per conèixer sobre el terreny els efectes de l'incendi forestal del passat 5 de juliol i valorar també la resposta dels serveis d'emergència durant un episodi que va posar en risc a diverses zones properes al nucli urbà. La visita acompanyada per l'alcalde Marc Girivet i també membres del govern municipal i també de regidors i regidores ha servit també per reivindicar la importància de la prevenció i de la gestió forestal davant un escenari cada vegada més condicionat pel canvi climàtic.
5: Agraïm molt la tasca també doncs, de l'Ajuntament, de l'alcalde i del seu equip durant el moment de l'emergència, durant el moment de l'incendi, a Protecció Civil i a les persones doncs, que també treballen des de l'Ajuntament per garantir la millor resposta.
0: Durant la seva intervenció, Núria Parlon ha situat l'incendi de Sant Andreu de la Barca en el context d'un estiu especialment complicat, i és que el mes de juliol s'han produït més de 800 incendis arreu de Catalunya. La consellera també ha volgut reconèixer la feina dels ajuntaments que han apostat per la prevenció abans de que es produeixin les emergències.
5: Sí, doncs hem fet avui la visita aquí amb l'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem vingut aquí a la zona on es va produir l'incendi. Com bé diu, el mes de juliol està sent un mes complicat des del punt de vista del volum d'incendis que estem tenint. Des de l'1 a dia d'avui hem tingut més de 800 incendis que han afectat a diferents zones, zones de cultiu, zones forestals, zones de transició molt properes a les urbanitzacions i a on està doncs, vivint la gent, com es pot veure clarament aquí. Agraïm molt la feina també dels ajuntaments que han pensat que era important treballar amb la prevenció, amb l'avenç de la creació de les franges de protecció, crec que això és molt important. Des de l'àmbit nostre de bombers, juntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el DARPA, estem treballant en una estratègia estructural de canvi en la gestió de totes les zones boscoses, una nova gestió forestal que ens permeti doncs, millorar la protecció de les persones i sobretot també protegir els boscos. No? Aquesta és l'estratègia amb la que estem treballant. Des del DARPA també es donarà suport a la realització i manteniment de les franges de protecció que es fan des dels ajuntaments. Des de la Diputació de Barcelona també hi ha una línia clara de treballar en aquesta direcció i per tant, òbviament, disposar dels mitjans i de la capacitat de treball que tenim des de bombers, amb comandament únic i un sistema que permet doncs, distribuir els recursos d'acord amb les necessitats. Els bombers de Catalunya treballen en xarxa, més enllà dels parcs que tenim a cadascun dels municipis. Una de les virtuts del nostre sistema de comandament i de tota l'estructura que s'ha creat de SISCOM, és a dir, diferents moments de comandament d'acord amb les característiques de l'emergència, ens permet doncs, disposar d'una molt bona coordinació i una bona distribució també dels mitjans en moments crítics com quan tenim simultaneïtat.
0: La consellera d'Interior també ha explicat que el govern està impulsant, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, una estratègia estructural que va més enllà de l'extinció dels incendis. Segons ha dit, l'objectiu és transformar la manera de com es gestionen els boscos catalans.
5: Comentava la importància de la gestió forestal, de cuidar els boscos, i això vol dir tenir una idea clara de que no podem deixar que no hi hagi un paisatge que sigui diferenciat, que permeti actuar de tallafocs. En les àrees pròpiament urbanes doncs, hi ha diferents estratègies que es duran a terme de cara al futur, les franges de protecció, els eixos prioritaris de protecció de les diferents urbanitzacions. S'està treballant ja ara en aquests 5 principals eixos, que és on tenim més població a protegir davant doncs, l'impacte d'un incendi. S'està treballant amb els ajuntaments, amb les franges de protecció, donant suport. Pensin que hi ha molt bosc que no està gestionat i que és propietat privada, i aquí doncs, també s'ha de demanar la responsabilitat dels propietaris de fer aquestes intervencions. I és una política que és estructural, és a dir, la Comissió de Gestió Forestal ha marcat les línies, el pla director, el pla de treball, i a partir d'ara doncs, s'ha de desplegar i hem d'aconseguir doncs, tenir un paisatge molt més resilient davant dels incendis, que òbviament el canvi climàtic ens demostra que cada cop seran més complexes des del punt de vista de l'extinció. És a dir, quan sentim el Marc Castellnou, que és el referent a nivell internacional i que forma part del cos de bombers de Catalunya en incendis d'alta complexitat, de 6a generació, ens diu ben clar que hem de gestionar millor els entorns naturals i els boscos per poder donar una resposta adequada, perquè molts d'aquests incendis, malauradament, doncs poden quedar fora de la capacitat d'extinció humana. I és superimportant tota aquesta feina preventiva, estructural, que s'ha de fer per protegir a les persones i també doncs, protegir la biodiversitat i els boscos.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita en el lloc on es va produir l'incendi el passat 5 de juliol i que va cremar al voltant de 4 hectàrees. Acompanyada, això sí, de l'alcalde Marc Giribet, que ha aprofitat la visita institucional per expressar el seu agraïment a la consellera i especialment al cos de bombers de la Generalitat per la rapidesa i eficàcia de la seva actuació durant l'incendi.
6: Tot a la consellera, ja li ho vam fer de manera formal, doncs agrair-li doncs, tota la comunicació, agrair-li tota la feina del cos de bombers de la Generalitat, doncs, perquè la seva actuació diligent, efectiva, doncs va, el que va provocar és que el foc no arribés a tocar les cases de Sant Andreu a la Barca i, per tant, el patrimoni privat i també les persones, molt contents de la visita. Aquesta continuïtat en les relacions entre Ajuntament i el Departament són cabdals. Sempre trobareu un aliat en Sant Andreu de la Barca i en aquestes polítiques de seguretat pública l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està molt compromès i, per tant, volem treballar més i millor amb Mossos d'Esquadra, volem treballar molt més intensament tot el que és la línia de prevenció d'aquestes emergències, doncs que fruit de les diferents actuacions donen resultat, arranjament de camins, preparació de basses, franges perimetrals, no només l'obertura sinó també el manteniment de les franges. Doncs la veritat és que jo crec que el podem dir avui, l'exemple Sant Andreu, funciona el sistema d'emergències, funciona la prevenció i gràcies a aquesta feina col·laborativa de Departament de Generalitat i Ajuntament, doncs jo crec que vam poder no tenir danys majors, que és el que no volíem. Sí?
0: La visita institucional ha servit així per reconèixer la tasca dels equips d'emergència durant l'incendi i també per reforçar el compromís s'ha convertit entre la Generalitat i l'Ajuntament per continuar invertint en prevenció, gestió forestal i la protecció de la població davant un escenari marcat pels efectes del canvi climàtic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha elogiat les dades de seguretat de Sant Andreu de la Barca durant la seva visita institucional al municipi. Parlon ha destacat la reducció dels fets delictius registrades durant el darrer any i ha assenyalat el municipi com un referent en l'ús de la videoprotecció per reforçar la seguretat ciutadana. Segons ha explicat la consellera, la reunió mantinguda amb l'alcalde ha servit per analitzar l'evolució dels indicadors de seguretat.
5: D'altra banda, aquesta visita que avui fem també doncs servirà per asseure'ns una estona amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, valorar les xifres d'aquí del municipi, que són bones. Hi ha una disminució important dels fets delictius, d'un 9,5%, 9,3%, i també doncs, per veure i explorar la possibilitat. Ells són un municipi referent en tot el que són les càmeres de videoprotecció, amb aquesta anella que tenen en el conjunt del municipi per garantir doncs, que a través de la videoprotecció doncs, facilitem també la feina policial per amb aquelles matrícules que poden ser d'interès policial, i nosaltres des del departament hem obert una convocatòria nova, ara de subvencions també doncs, per ajudar els ajuntaments que ja estan treballant en aquesta estratègia, que és el cas de Sant Andreu de la Barca, i si volen sumar, doncs ara també ho podrem comentar.
0: Declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a la seva visita a Sant Andreu de la Barca. Ha remarcat la importància de l'anella de videovigilància distribuïda per Sant Andreu de la Barca, que permet facilitar la tasca policial, especialment amb la identificació de matrícules de vehicles que poden ser d'interès per les investigacions. La consellera d'Interior ha qualificat Sant Andreu de la Barca com un municipi referent pel que fa a la instal·lació i la utilització de les càmeres de videovigilància.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
7: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
0: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
7: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
0: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
8: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
0: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
8: I ens hem posat davant al mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
0: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
8: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, amb què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
0: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
8: Bé, al final, totes les mesures les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
0: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
8: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
0: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
7: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
0: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
0: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que, doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs, ho rebrà molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs, els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs, des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs, que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs, tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més notícies sobre l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Ruta 66.
5: Una setmana més arriba la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Fragner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TELS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja ha també anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit en Argó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carril tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se'n van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, a cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre està bé amb aquestes coses, a viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí, aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs
0: no,
1: poquet, la veritat és sí? que poquet, tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, no podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, us caben al damunt.
1: També. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui us proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar fent camí, però a poc a poc. No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit avui sí. va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Bé, molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.
0: Hombre, Iggy Pop, però com comences així, que guai. M'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, haver esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte. Però després, al final del dia, Núria, et trobes en un cim, davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers, i mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent de la, del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament. Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: peces també estan escrit aquesta Home de Dead Whiskers, és moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus, us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: T'ho encarrego. T'asseguro. Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge.

0: Dit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances. Obert per Vacances. La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
1: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència de les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà els resultats, que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifres, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
0: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
1: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
2: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat per la part de les Glòries amb dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora tant per les ambulàncies d'Ocent com per les ambulàncies de bombers.
1: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
0: I ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Ere Martínez o els Amics de les Arts.
1: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga Fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
0: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
1: Gràcies, Núria.
0: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona.
3: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguir avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodet.

0: i bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte per intentar poder veure doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
1: Hem vingut perquè o sigui, estaven, o sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
2: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
3: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això? Absaït?
2: Em sembla...
3: No sé, no.
2: No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
3: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
2: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui, sí, encara queda una setmaneta ben bona.
3: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara, si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
2: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
3: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític de fet a Girona amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
2: I és que Girona fa un pas endavant per transformar en aquest cas el barri de Pontmajor i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
3: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
2: Una abraçada.
3: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
4: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
5: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, diu, escolta, hi ha zones que són més, que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
4: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
6: És que ara com ens ha afectat els cultius? Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembre perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porc senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
4: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
3: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
4: Sí, les imatges es van registrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
7: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
4: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels tres cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb tres cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
3: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
4: Adéu, bon dia.
3: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Gort, bon dia.
8: Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
3: De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
8: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
9: Els efectes de la calor crec que els patim tots i és una cosa, evidentment, amb el col·lectiu de gent gran i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els fiquen en una situació més crítica especialment.
8: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
3: I ja per tancar la ronda informativa ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
8: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 8:45 de la nit.
3: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Et deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quin factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quin seria els, bueno, més que el que voleu aconseguir amb aquests resultats?
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment, la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, del sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients i els familiars, i allà parlem pues, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Mm-hmm. Un dels punts on que incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas no sé què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties.
2: Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos pues, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: Uh-huh. També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Mm-hmm. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: Encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit, parlem del cor també, però el fetge és com jo sempre dic que és el germà petit lleig, que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: Mm-hmm. És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Que sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Mm-hmm. Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha, en aquests moments és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Mm-hmm. Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple donacions d'ulls, etc, tot això de...
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè mm-hmm. moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Mm-hmm. Al voltant del fetge ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, pues el primer que pensen és, ostres, pues sí que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests... Diguem que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periodatiu, no? Què hauràs fet? Mm-hmm. Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: Mm-hmm. De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls, llavors tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir-ho d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides i això crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes
2: sí, de fetge. Sí, un nen amb mesos si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí. Ja
1: necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors nosaltres des de l'associació el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però és... No sé si tenim aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris. Però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs, té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és la part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no? De que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que com et deia abans, fem xerrades doncs, on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: I ja que tinc aquí parades d'agafar 10 anys que em van trasplantar, deixem que surti de guió. Com, no sé si al cap del temps doncs, has de fer revisions periòdiques o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he trasplantat, viva la Virgen.
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada trasplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, més, amb més energia que mai.
1: Però que això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, ja m'han trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, altre que ha de fer la gent? Que heu de
2: qualsevol fer? Xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el maròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte, aquest, doncs aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
0: Gràcies. I Sergi Estapé, company de la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre.

0: Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible per fer-ho en família. L'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla. Els guies, els Vallbona. Una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del tia ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la llei seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa eren molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent d'Ona la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Música. Però no per estar contemplatius, eh? No, no és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves, que no és que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol,
6: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això. Mm-hmm.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor, per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació, fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que siguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des que tenim registres.
5: Ah, d'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú haurà tastat un trosset de Lleida.
5: Que bonic això, realment és així, perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir, doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
5: Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga i s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
6: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? Uh-huh. I bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
5: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
6: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
5: Joan...
6: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podreu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
6: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des de que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costes del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món, i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina. Quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
6: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre. Aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm, sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
5: Això?
4: Jo crec que sí.
6: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raimat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
5: Quan vulgueu fem un tastet, eh?
4: Vinga, xin, eh? Això sí, ens queda. Hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
5: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans a motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
8: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Aquest dijous tindrem ple municipal a partir de les 7 de la tarda, un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Recordeu que una hora abans tindrem l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Un ple municipal on, entre altres punts, s'aprovarà el nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'apartat de mocions, una única moció, la d'en Comú Podem, que reclama a través d'una moció reforçar el cos de bombers per fer front als grans incendis. Escoltarem avui els motius d'aquesta moció i alguns dels punts del ple municipal. I els joves de Sant Andreu de la Barca ja poden gaudir la piscina de Can Salvi els divendres i els dissabtes de 8 a 10 del vespre. Ho comentarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem dels ous de drac, de la colla de diables, que seran els pregoners de la festa major petita, conjuntament amb la canalla de la colla Castellers de la Droc. I avui també entrevista amb Brian O'Neill, el guitarra, el cantant, el líder de Golden Grahams. Actuaran el dia 5 de setembre a l'Ermita Rock, a la festa major de Sant Andreu de la Barca. Avui Brian O'Neill ens acompanyarà en aquest programa, doncs, per copsar la seva opinió i la seva valoració sobre el concert que faran el dia 5 de setembre. I continuarem recordant els actes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tot això i molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim d'aquesta temporada. Un ple que podreu seguir en directe a través de l'emissora municipal i que a l'ordre del dia ja en diferents punts. Un dels punts és l'aprovació del nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
10: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
8: Isabel Marcos ha remarcat que el document va molt més enllà d'un compliment legal.
10: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el Ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
8: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
11: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple i, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
8: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
11: I ens hem posat davant al mirall amb honestitat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè, la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes, i el vuitè, la discriminació.
8: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació en perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge i inclusió en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
11: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
8: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
11: Bé, al final, totes les mesures que les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que arribem.
8: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
11: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
8: I la mateixa pregunta també la ha respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
10: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
8: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
10: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els

0: Divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi. I això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta pool party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove, amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs, des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs, que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats, perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs, tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem, pues, poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin, doncs, aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats, i una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
3: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
0: El repte és gran, no?
3: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
0: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
3: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
0: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final, davant de l'Ajuntament.
3: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
0: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
3: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
0: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
3: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
0: Quants corredors, al màxim? 700?
3: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
0: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. ja són habituals...
3: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però... i s'afecta en altres persones, que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa. És a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, l'any següent, si t'ha sortit bé, fer-la de 10.
0: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com deien, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
3: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco, Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
0: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
3: Sí.
0: Cursa de la Tardor.
3: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la Tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
0: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
3: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això, que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble, juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran, que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i, clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després, doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder tirar endavant, i, sense dubte, el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
0: I tindreu després la Pol Compartir.
3: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes, quan vagin arribant, podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis, doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
0: Des del Club d'Atletisme, suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no?, entre els membres.
3: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes, tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
0: Per tant, us avanceu, eh?
3: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també, doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
0: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
3: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
4: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
4: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
4: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això vulguis o no et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i a més estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i ara rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada. I això, si passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molt, molt, molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert dels Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si ja com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això. O sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final, jo crec que ara mateix tinc... agafant moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí. De Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria la hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar, sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i
1: gràcies.
0: També DJ Kiss Sierra, que també estarà, sí, Posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
2: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per la tant qualitat, una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
2: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu a la Barca, i és un orgull i també per mi és molt emocionant doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindré també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tota Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels castellers de la DROC i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
3: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és, crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels castellers de la DROC i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la DROC, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs també una mica abans per poder doncs preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs d'acabar, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant amb la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com... detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé. No sé com definir-lo. És molt... Està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
3: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitza

0: abans, i com dic, el que busquem és doncs obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu, perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
1: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
0: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
1: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, el trobar-se, el tocar-se, el conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
3: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?

0: oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal. I ara no és tan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
3: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
4: Su gente. Lo primero que tiene San Andrés la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
5: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta, estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene San Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la XAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo y de Fe Popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
6: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos además que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad, necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
7: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat. És a dir, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
8: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Jordi.
1: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
9: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes, amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
1: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
9: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos, podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
1: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
9: És un signe important.
1: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
9: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
1: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
10: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de, com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
1: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
10: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua. Veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
1: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
9: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
1: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
10: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no?, anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no?, diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no?, i al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
1: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
10: No cal
1: que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure
9: quan tinguem set.
1: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
9: Sí.
1: Heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
10: Sí, normalment, no? Ropa, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor, clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
1: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir, cada vegada ho veiem més sovint, no?
9: Sí, és cert.
1: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
9: Mira, aquí...
1: És sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
9: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre, sempre, sempre està recomanat, sempre intentem, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és superimportant, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. Hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
1: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
9: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús... les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina, evitar les hores centrals del sol.
1: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
10: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat, sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
9: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
1: Seria ideal la síndria, eh?
9: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí, la síndria, els préssecs. Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
1: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
9: sí,
1: no? Que
9: segurament la Laia.
1: Que et donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anar bevent aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
9: nens petits,
1: nens
9: no estem
1: petits,
9: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
1: gent gran,
9: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
1: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
9: Sí.
1: De ser vigilants.
9: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que tinguin, es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
1: De totes aquestes recomanacions, ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
10: Intentar estar el més fresquet possible,
1: no?
9: Sí.
10: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
9: Vull recordar, perdona, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
1: també,
9: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
1: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també ens preocupa la radiació solar. És important protegir-nos del sol, ho hem comentat en moltes ocasions. Quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
9: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens no han de, aquestes infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
1: Aquest és el gran error que cometem,
9: sí,
1: no?
9: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens acostumen a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment, per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
1: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
10: igual,
1: tothom, no?
10: Sí, per tothom.
1: Factor 50 mínim.
10: Sí, mínim.
9: Si no més.
10: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
1: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
9: Bueno, intentem, esperem.
10: Poden venir a preguntar quan
9: sí,
10: vulguin al cap.
9: Venir.
1: No tanqueu, no?
10: No tanquem, no.
1: Obert per vacances, no?
10: Obert per vacances aquest any.
1: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
9: A tu, Jordi.
1: A part de la protecció solar, gorra.
9: No? Gorra, gorra. Barret, gorra...
10: O paraigües.
1: O paraigües. Paraigües. Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
9: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa. Podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats i protegir-nos.
1: Portar un paraigües tampoc passa res. Potser no. Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res. Ens hem de protegir i el més important és que es protegim nosaltres, no?
9: I tant.
1: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui. També gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
9: Gràcies, Jordi.
10: Adéu.
9: Adéu.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Jordi.
1: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
12: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
12: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
12: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
12: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
12: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
12: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o seran diferents indrets?
12: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
12: S'ha de fer presencialment.
1: Presencialment.
12: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats del seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove, i ens seguirem parlant.
12: Moltíssimes gràcies.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altres temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
3: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments amb la piscina.
0: Sí, i algunes sèries que només són moments.
2: Vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
4: Es el momento de perder todo lo que tienes.
5: Tendrías que haberlo dado todo.
4: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
5: Tú no eres mi hija.
4: Hasta de tus rivales.
6: Reviéntalo.
4: Olvídate de ti mismo.
5: Esto sí que es una pesadilla.
4: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
7: Cállame la puta boca.
4: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
8: Por tu puta culpa.
5: ¿Esto es lo que le haces a tu mejor amigo?
4: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si lo he visto.
3: No, no, en absoluto.
0: ¿Y interés, pero verdad?
2: Normal.
0: Es que yo
2: crec
0: no
2: que és que...
0: Sé. Mira, que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de Sant Cugat.
0: Això, exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, és això.
2: És drama... el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
3: Home, clar.
0: Sí.
2: Clara Galle
0: de
2: fet,
0: sí,
2: una de
0: se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, perquè, bueno...
3: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criat per això, però... Sí, ja és una noia que és...
0: Que feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí. Però és que...
0: És que el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, claro. I donar la talla... Havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna cosa.
3: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
3: en aquest
0: sí.
3: Sentit. I és veritat que les professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, bueno, sí. Clar.
2: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
3: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
3: Dins de l'aigua, per què? Va bé.
0: O sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites més oxigen al cervell, per tant...
2: També treballa el múscul cervell.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
3: Pues, fer una natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
2: És que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo vaig una època que vaig... Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils i que ràpid ja et dificulti una miqueta fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
3: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines... Hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils... I d'aquests 8, n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal. Hi ha cursos...
3: Correcte, sí.
2: Perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: No, només que hi hagi 10 persones,
3: ja se te dificulta una mica el trajecte.
2: No sé què opina la Judit, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, i llavors no estàs
0: clar,
2: per aquestes coses.
0: A més, quan te toquen padrins...
2: Ui... Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però no, pot passar
0: la
2: al contrari.
0: Jo faig competicions secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé. Has de muntar aquest joc.
0: Però llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
3: Sí, la Judit diria, no vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
3: Jo vaig fer molta natació de petit. No m'agradava res més.
2: Però se'm va explotar com a... potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'acaben fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat,
0: deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
3: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí.
3: Ah,
0: i a vegades
3: surt bé,
0: com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
3: Vols dir que el color de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, no, entenc que si el metge amb uns pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que el anirà bé, doncs va ser una
3: resalta
2: mèdica. No contradiré.
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc asma, per tant, entenc que va.
3: Ojo, mira.
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno, si pensem en piscines, aquí hi ha piscina barra mar, és H2O. El que farem és, no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta, he escollit millors moments, vale?
2: Veure,
0: no,
2: va,
0: no recordo
2: va.
0: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments estaven sonant?
1: No, en concret no,
0: no
1: els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Therians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirenes...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera, jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no em va agradar bé tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, bé, jo també.
1: Han tornat a Trescat, eh?
2: Ah, sí,
1: us
2: molt
1: ho dic,
2: bé.
1: Eh?
0: Molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres
1: de
2: l'entreteniment audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agrada.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien els
2: cap de setmana. També, això, no?
1: Cap de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Si
1: poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. En aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però cada capítol hi havia una que li passava algo i sempre acabava desmadrant-se amb algo. Vale?
2: Molt bé.
1: Això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això me generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... Jo la meva mentalitat d'aquell moment...
1: Clar, perquè aquestes noies, els que si tocaven una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però en una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantén-te tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Amb una banyera... De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li faci patir.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no et deixen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, sí, a més totes les tomes sota l'aigua aniran, vull dir, allò era...
2: Sí. Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons,
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí,
2: a nivell pel·lis així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després potser ja... Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament, i era una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts
0: Colum.
2: I 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno. ¡Avanzo! Pasa. Que te expulsen de dos...

0: Vamos a darles.
1: No sé si a vosaltres us soni.
2: No, em soni en absolut.
1: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
3: Sí, surf. Sí, sí, surf i cangurs. Sí.
2: I gent molt rosa.
3: Sí. Molt rosa, rinxolada, forts, guapos, atractius.
1: Sí, ràbia. Sí.
2: Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
1: No sé.
2: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
3: Què has dit?
1: És que el veterinari era el de TV3.
2: Era un programa de veterinaris, típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
3: Molt, eh?
1: Molt bé.
2: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
3: Enhorabona.
1: Sí, sí.
3: Esperem que hagués salvat moltes vides.
2: Sí, es veu que sí.
1: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
3: Molt bé.
1: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
2: Bueno, jo ni em soni en absolut.
1: El que la sèrie?
2: Sí. No sigui ni el nom...
3: Sí,
2: ni
3: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
2: Ah, sí?
3: Sí. Crec que sí.
2: Vale. És una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
3: Sí que sou...
2: A Fox.
3: Jo crec que sí que l'ha vist, ma mare, aquesta sèrie.
1: Pot ser, pot ser.
3: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
1: Veure,
2: i tant.
3: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona... Sí, no té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
1: No, a mi no em sona.
2: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
3: Molt bé.
2: Veus?
3: HBO Max, la poden
2: paral·lelismes.
3: La poden mirar.
2: Molt bé. Quatre temporades, 92 episodis.
1: Molt bé.
3: Ah, era adolescentoide, però no de adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
1: Vale.
3: I si ho és... Tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
1: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
4: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
5: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
6: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
7: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
8: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
9: Si sales, quiero saber dónde vas y con quién.
10: De un plumazo te has cargado todo.
9: Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
11: Que se muera.
12: Parece ser que han encontrado... A un alumno.
1: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
3: Per què
1: perquè
3: has posat aquesta?
1: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines, retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
2: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
1: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
2: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat. O no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats amb algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, podria ser aquest altre. Està bastant divertida, és una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Malena Alterio, com es diu? Ernesto Alterio.
1: Ni Flowers.
2: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
1: Vull dir, té dos temporades.
2: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón, i va coincidir que justament estaven estrenant la segona, i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me la van entretindre, sense més.
1: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però,
1: sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la va
2: molt
0: provar.
2: Bé, serveix.
0: Sí.
3: Què és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: I d'aigua salada en comptes bueno, amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic, això.
0: Sí, a Mollerussa hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí. Molt més sana. Sí. Molt més sana, sí, sí.
1: És més sana, això?
3: I menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Sí, perquè el clor afecta més a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
1: És més cara. A Mollerussa ja ho sabeu, eh? No ho direm ara a l'antena, però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendre, diguis.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé, si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això, 19 episodis només, eh?
0: Només.
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis.
1: Bueno, vull... Pipi Calzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis.
3: Mira, és
1: que clar. I la repercussió que va tenir, però clar, és que estem parlant dels anys 60, 70, 80, que la idea de les sèries era molt diferent.
3: I tampoc, clar, exacte. Com per saber quants capítols tenia una sèrie en aquell moment, no? Tu sabies que feien capítol 9 i l'anaves a mirar, ja està.
1: Correcte.
0: Sí, sí, molt bé. Una altra que la veritat és que a mi m'ha sorprès perquè la vaig començar a mirar però em va cansar molt i la vaig deixar.
3: Judit!
0: Què? Què passa?
3: Ara ens enfadarem tu i jo, eh?
0: Bueno, no vindrà d'aquí.
3: Vinga, va.
0: Breaking Bad, va.
4: Me llamo Walter Harwell White. O sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia.
5: ¿Ha comprendido lo que le he dicho?
4: Sí. Tengo un cáncer. La química es el estudio del cambio.
6: ¿Cocinar cristales de anfeta?
4: Tú conoces el negocio y yo conozco la química.
7: No sabemos ni quiénes son ni de dónde salen. Son jugadores nuevos.
4: La gente a veces hace cosas por su familia. ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Sí!
4: Piénsalo bien, ¿por qué?
0: Es veu que en aquesta sèrie les piscines apareixen de tant en tant i serveixen com a testimoni mut d'algunes de les situacions més rellevants de la sèrie.
3: Bé, sí, ara estàvem parlant amb el Sergi de dir, ostres, ara no recordo les piscines a Breaking Bad. I mentre els dos hem tret com 5 seqüències on hi ha piscines, tot el que sí.
0: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Està bé.
1: Molt
3: bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
0: Ja, no, que no.
1: Però entenc que no la poguessis acabar, eh?
3: No, jo també, perquè més és una...
0: Potser vaig mirar 6 capítols.
1: Bueno, però és que
3: jo... És que la primera temporada és la dura.
1: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
0: Vale.
3: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
1: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc, ho entenc.
3: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
0: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és, concretament... l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
8: En un andén de la estación bajo el sol abrasador tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
9: Sí, quiero.
8: Ahora tengo mucho más.
10: Ya está nuestra habitación. Territorio. Y que casi mejor que no entréis.
9: Mejor os enseño vuestra habitación.
11: Muy bonita, muy... florida.
10: Bueno, ¿y los cabeceros? Divinos.
9: ¿Y, bueno, qué os han parecido vuestras hermanas?
12: Son las hermanas de nuestros sueños. ¿Son?
11: ¿Y ellos? ¿Qué os parecen? Muy bien, más majos son.
10: Que aquí las reglas las marcamos.
0: En aquest capítol, la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fidi que té per la seva capacitat reproductora.
3: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
0: En serio?
3: és que jo... estic mirant Lo Serrano.
0: Ara!
3: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
0: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
3: Home,
0: que quasi
3: tampoc... no és un spoiler, ho sap tothom, això.
0: Bueno, però jo no ho sabia.
3: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, l'estic... I ara us explicaré una història... Long story short, ¿vale?
0: Okay. Dir,
3: jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Lo Serrano cada día y un capítulo de Los Hombres de Paco cada dos días. Y ara m'hi estic mirant Lo Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy, ahí estoy.
0: Molt
3: Està bé,
0: bé
3: o sigui,
0: de...
3: no mi... No, no, era perquè tinc recent.
0: Això de mirar el compartit, què tal?
3: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allà amb ells al xat... Bueno, està entretingut. També.
1: Déu-n'hi-do.
3: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
0: Ah.
3: La tele en lineal, vull dir.
0: Sí. Vale, molt bé.
3: O sigui, t'ha encantat aquesta història, eh?
0: O sigui, me sorprèn el concepte.
3: Sí, sí. Pues ja m'he mirat Aida i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente.
1: Amb ells,
3: eh? I la saga Torrente, és que clar...
0: Me fa molta gràcia.
3: Tenim molta història.
0: Amb ells. Però tu no hi parles, a menys.
3: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
0: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
3: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
0: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
2: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
5: De aquí saldrán los líderes del mañana.
13: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
14: Paraíso, chaval.
15: Hola, me llamo Samuel.
16: ¿Qué ha dicho el camarero?
17: Míralo, si parece un ministro.
18: Hermanito.
19: Mira bien en Pijolandia, ¿no?
18: Sí,
19: que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta.
20: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
21: ¿Qué me puedes decir de esto?
0: Bueno, es la protagonista, básicamente, de l'assassinat.
3: Sí.
1: Sí.
0: No sé si després torna a aparèixer.
1: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
0: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
3: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré. Que alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè... Jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
0: Rica.
3: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu, que té unes cases de la hòstia, entre les quals tenen una piscina.
1: Correcte.
0: Sí, anem per aquí. Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, però en versió...
1: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
3: Home, com ha de ser?
0: No tenen piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
1: O a la segona residència, la qual... També probablement tingui piscina.
0: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
1: Perquè està a la platja i dius, ja, presta més.
0: Sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
1: Molt bé.
0: I la Riera, que és... al moment... No, què?
1: No, que no fiquis el trailer perquè jo t'encanto 3 abans d'acabar.
0: Vinga, pues...
1: Mira, no, la Riera, què digues?
0: No, que és al moment de la piscina, és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
1: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano, perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
3: Els aneguets i tot allò.
1: Els ànecs, tal, crec que
3: el
1: podria
3: incloure
1: aquí... I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dos piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina és espectadora de coses que passen.
0: A tu, Ivan, se te'n acudeix alguna altra?
3: Pues ara mateix no.
1: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina,
0: Vale.
1: I també passen coses.
0: Ah, bueno, la de...
3: Home, Eufòria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos mienten. Vull dir, ja, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
0: A Bordo.
1: I la Isla de las Tentaciones.
0: Home,
1: la piscina també a la sèrie La Isla de las Tentaciones. La piscina, a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
3: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses. Eh?
0: Sí, no us hi banyeu. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulí de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, és clar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esgarraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, La fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub gal·lès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu esquerdada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafox, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casa Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobant-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans a la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ara, Maria Carme Roca ens ha acompanyat en moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, a veure, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques. Vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona. No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona, doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut... Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots...
2: Segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama ho va passar malament. Jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells, ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No,
1: però la vida a vegades no sempre ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Sí! Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no?, allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do, aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant, i això em va ajudar, sinó un altre ja plega. Mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara
2: sí.
1: Parlem de literatura, però això,
2: però
1: és
2: això sí,
1: generalitzat en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan,
2: que...
1: ho fan.
2: Ei. Ei. I clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent, i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No ho sé, coses que jo vaig anar aprenent.

0: productors, fantàstic, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això, doncs, potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
0: Duplet, vaig fer duplet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
0: sí,
1: vas trigar, però quan vas començar...
0: Apa!
1: De dos en dos.
0: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. Tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
0: Sí, sí, a veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97, però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
0: Que ja... Que
1: parlem
0: lluitava.
1: De publicar.
0: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
0: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
0: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no?, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no?, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
0: I aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors, doncs, va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan viem potser una dotzena d'editorials, no, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius, doncs, amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com amb un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat, o aquí, a veure, està descompensat, la descripció amb els diàlegs, o sigui, jo vaig anar aprenent i provava una altra. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero, per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
0: Què arreglarem?
1: No. Ens mengem la pastifa, si cal,
0: bé,
1: i en fem una altra.
0: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista, és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
0: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostra, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
0: Moltíssim. I a més, una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els trangos de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
0: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base, i si cau una totxana, torna a reposar.
0: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat
1: de
0: torta.
1: Ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
0: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles.

0: Moltes històries.
1: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però era una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis, això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... també, doncs clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
0: Els pros i els contres.
1: Exacte.
0: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
1: Sí, sí, sí.
0: La vas saber agafar.
1: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
0: No hi havia més. Si no porten germanets...
1: Què hem de fer?
0: No hi ha més volta.
1: Exacte. No, no, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps amb aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, no, que era cosa dels pares.
0: Quan som petits no ho veiem, això.
1: No,
0: quan som petits volem un germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara això sí, era un gran lector.
1: Molt lector, molt, molt lector, molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle i Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
0: Ostres.
1: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que clar, que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor, i llegia molt. Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la Casa del Libro, que era l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres, i també me'n comprava algun per mi. I clar, i quan anava, això era festa. Era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també, igual, ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
0: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
1: Exacte.
0: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Sí, sí, sí. No hi havia lloc millor per néixer, perquè està, que a més, apassionada de la història, historiadora.
1: Molt, sempre m'ha agradat. Jo sempre parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava, i a part quan era petita i joveneta el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo que van treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure que són planes, però clar, allà a cada dos per tres no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
0: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si
1: no,
0: acabarem al carrer.
1: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què, i
0: tu enganxada allà, a les pedres,
1: allà,
0: i
1: mirant
0: jo arribaré a l'escola.
1: Ja, sí.
0: Però ara
1: sí,
0: les
1: perquè
0: pedres.
1: Tampoc em matava, anar a l'escola.
0: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
1: Oh.
0: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
1: Molt, sí, molt, molt.
0: I m'agradava, tu també.
1: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari...
0: Uh-huh.
1: ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no en tenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
0: Què dius?
1: Oh, sí. Això volia dir que era una xerraire. Clar, em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
0: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
1: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
0: Això no ho havia escoltat mai,
1: Mira.
0: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
1: Que passaves vergonya, però...
0: Bueno.
1: Però jo continuava xerrant.
0: I sort.
1: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
0: Ja ho era, xerraire, quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
1: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
0: Sí, si de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
1: Sí,
0: sempre surt.
1: Això no, expressar-nos.
0: Ja només mireu-la amb ella. O sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
1: Sí.
0: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
1: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes. Ja tot anava així.
0: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Dic jo, és que t'escolto i no m'entra,
1: buenos días, i com està usted? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan hi era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
0: No hi era.
1: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament. Però jo escrivia en català. I llavors, quan amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després vaig dir, això s'ha d'acabar, això, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament, vaig aprendre a escriure correctament el català, i vaig voler anar una mica més enllà, i vaig estudiar filologia catalana.
0: Això és magnífic.
1: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors I recordo, bueno, encara em fa enfadar, eh? Encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, ostres, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar, bueno, una actitud rebel.
0: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
1: Vinguin d'on vinguin.
0: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
1: Res.
0: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, ja he après en català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
1: Jo tampoc, m'hi venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques la filla.
0: Jo també. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
1: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava el 4, però clar, amb les matemàtiques
0: entremig.
1: Sí, clar, i llavors això jo crec que també, doncs, hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
0: Els números són tan rebels quan volen.
1: I ara penso, quina llàstima, perquè són, ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig incapacitar, jo mateixa, eh?
0: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de... Bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
1: Sí, veus, una altra coincidència que tenim Roma.
0: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, molt. Amb llibre, i els teus llibres amb unes grans protagonistes a més, les dones...
1: Potents.
0: Sí,
1: ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
0: Gens.
1: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
0: tu...
1: la protagonista no, ha de ser valenta.
0: Ets de fortes.
1: Sí.
0: I pioneres, a més, perquè
1: les
0: has triat també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
1: Ai, què llegia?
0: Quins són els primers llibres que recordes?
1: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La Caputxeta Vermella... La
0: Bueno,
1: clar, tot en castellà, però aquests, aquests contes... Ell llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
0: Aquests són molt bonics.
1: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, i jo el Pulgarcito.
0: Lola no s'ha extingit,
1: No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història.
0: Text.
1: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ràtzies a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, pues, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre, que no m'assabentava, m'imagino que era veritat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
0: Anava a dir una diversitat absoluta.
1: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
0: Ui!
1: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
0: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
1: Oh.
0: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles... I que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
1: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
0: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
1: Sí.
0: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folch i Torres, és curiós també.
1: Sí, sí, sí. Això és
0: meravellós.
1: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò, un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
0: I que jo no feies, i eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
1: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
0: Val.
1: Maria
0: del
1: Carme
0: era de guerra.
1: I la cosa habitual, nena, s'acord.
0: Si deien nena, anàvem bé.
1: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
0: Havíem de apagar el llum i amagar-ho tot.
1: Sí, amagar-ho.
0: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
1: Gràcies.
0: Se m'ha fet curtíssima.
1: S'ha passat volant?
0: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de ser, havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis, gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís?
1: Sí, a veure, ja hi tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
0: Uau!
1: Les traduccions.
0: Mira!
1: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
0: Aquí fem una crida,
1: Sí, això...
0: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
1: Deixem-lo.
0: I seria la cirereta d'aquest pastís.
1: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure... He tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no ho podem tenir tot d'altra banda la vida, però jo...
0: Però encara queda.
1: Encara sí.
0: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus?
1: A veure què ha passat mentrestant, oi?
0: Sí, esperem uns quants anys i tornem.
1: Som-hi.
0: Tornem a trobar.
1: Genial.
0: Moltes gràcies, d'acord.
1: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
2: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, el cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes, Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
0: Doncs estem amb en Pep Roura. A més, estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'haig de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers, i el poble és real.
3: El poble és real. Dinant està a la Bretanya francesa. El monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes, i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans... Per això et dic... Això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
0: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I d'allà faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves bessones, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
0: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets, i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa, amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere... Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix: si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
0: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu.
4: els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, molts, no? Del que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. Sí.
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
4: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures, o anar a la biblioteca, o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? Són... És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu doncs, fins i tot els ulls de poll del peus. No? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes, en tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? no del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però l'he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí. Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment doncs, també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt... Però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
4: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
4: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
4: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets, que al final és la llavor de tot plegat, i també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
4: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que recomano molt. De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè... explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
4: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Ara, en aquest moment, sí, tenim, bueno, tinc un projecte acabat, també per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra, aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
4: Més?
3: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
4: Calla, calla, això m'encanta quan feu aquestes coses.
3: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passaran coses és a l'Hospital Trueta.
4: Ens anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja, no sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
4: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
2: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Oh.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest dijous tindrem ple municipal, que podreu escoltar en directe a partir de les 7 de la tarda. Us parlarem d'algun dels punts d'aquest ple municipal i també de la moció que presentarà En Comú Podem. Serà l'única moció que es presentarà en el ple d'aquest dijous. Parlarem també dels joves de Sant Andreu de la Barca, que a partir d'aquest divendres i dissabte podran gaudir, i de forma gratuïta, a la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre. Per tant, la piscina de Can Salvi tancarà divendres i dissabte a les 10 del vespre perquè els joves de la ciutat i que tinguin la Jove Card puguin gaudir d'aquestes dues hores extres de la piscina municipal de Can Salvi. També comentarem altres informacions, com per exemple també destacarem la nova ordenança del mercat setmanal. En vam fer referència fa unes setmanes, per tant avui recordarem aquesta informació, com també avui parlarem d'algun dels concerts que tindran lloc a la Festa Major 2026 a partir del dia 4 de setembre. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim ple d'aquesta temporada. Un ple municipal on es porta aprovació al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat de mocions, una única moció, la que presentarà En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
3: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de protección civil y por supuesto a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
2: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. La moció serà presentada en el ple d'aquest dijous, que es podrà seguir a partir de les 7 de la tarda en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Sant Andreu de la Barca invertirà més de 550.000 euros en el manteniment i la millora de les escoles. De fet, l'Ajuntament destinarà aquest estiu 51.000 euros a actuacions de manteniment als 7 centres de primària i executarà una inversió de 501.200 euros finançat per la Generalitat de Catalunya durant els pròxims 2 anys. L'Ajuntament aprofitarà aquests mesos d'estiu per executar un nou pla de manteniment als centres educatius de la ciutat amb l'objectiu que les escoles iniciïn el curs vinent amb les millors condicions possibles. Les actuacions, que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost, comptaran amb una inversió municipal de 51.000 euros. Es complementaran, això sí, amb un ambiciós programa de reformes valorat en 501.200 euros gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya. N'hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, i amb l'alcalde Marc Giribet.
4: Aquest estiu, igual que portem fent cada estiu des de que fem Sant Andreu som a govern, doncs aboquem els màxims esforços en el manteniment, reparació i millora dels nostres centres educatius de la ciutat. I enguany el que farem serà destinar 51.000 euros, que seran principalment per pintura, reparació i millora de lavabos, revisió i reparació de goteres, millores als patis i substitució de rajoles malmeses, entre altres incidències que els centres educatius ens han anat fent arribar. També s'ha complementat aquesta demanda amb la visita dels nostres tècnics municipals als centres educatius i de manera conjunta s'ha acordat doncs, fer prioritzar aquestes accions durant aquest estiu. També recordar que aquests 51.000 euros seran feines que aniran a càrrec tant de la brigada municipal com també d'empreses externes que duran a terme aquells treballs més específics que la nostra brigada municipal doncs, no pot arribar.
2: Entenem que són a totes les escoles de Sant Andreu de la Barca de la Ciutat.
4: Són a totes les escoles de la ciutat, no deixarem a ningú enrere.
2: Són millores que habitualment ja es fan durant aquesta època de l'any, on les escoles estan tancades, bé, algunes estan realitzant casals d'estiu, però s'aprofita aquest moment.
4: Sí, durant tot l'any es fan manteniments i estem en constant contacte amb els centres educatius que de seguida que hi ha qualsevol incidència ens la fan arribar. Tanmateix, hi ha reparacions i manteniments que només es poden fer en èpoques on no hi ha infants a les aules i és per això que aprofitem ara els mesos, sobretot de juliol i agost, per fer aquestes tasques que precisament s'han de fer quan els centres estan buits.
2: Bé, també ens acompanya l'alcalde Marc Giribet. Alcalde, també hem d'anunciar una altra notícia important adreçada en aquest cas també per al manteniment de les escoles i uns diners que provenen en aquest cas de la Generalitat.
5: Exacte, l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció que va en la línia, no?, que explicava ara la regidora, una subvenció que ajudarà a ampliar o accelerar el manteniment i per tant l'estat de condicions de les escoles de la nostra ciutat. Estem molt contents perquè les escoles acullen el bé més preuat d'una societat, que són els seus infants, els futurs ciutadans, i per tant que estiguin en condicions els equipaments, doncs és primordial, no? I també estem contents perquè hem aconseguit, i en part la Generalitat de Catalunya en això ens està donant la raó, hem aconseguit de manera sistemàtica posar uns recursos anualment al manteniment de les escoles, que és el que ha explicat la regidora, i gràcies a aquesta subvenció, diguéssim, que va en aquesta línia d'accelerar aquestes millores, doncs els hi vull anunciar que precisament vindran doncs, la substitució de les diferents luminàries amb tecnologia LED, també destinarem diners a millorar els sistemes d'automatització i control de la climatització i calefacció a diferents centres. També millorarem les cobertes dels centres, que això també és una manera d'aïllar el confort tèrmic de les diferents escoles, i substituirem finestres, és a dir, tot el que és la carpinteria que fa el tancament de la finestra, i per tant això també ajudarà a tenir un major confort tèrmic. També el que farem és substituir persianes i lames de protecció solar una altra millora que va en aquesta direcció, i millorarem lavabos i construccions, i farem construcció de banys inclusius. Per tant, en aquest sentit, penso que aquesta subvenció que ha aconseguit l'Ajuntament, que són 500.000 euros, podrà ser un accelerador en aquest sentit, i per tant millorarem espais que tenen molts anys, que també és cert que anys enrere doncs el manteniment que se'ls feia era molt petit, i clar, un equipament cada any que passa requereix de més manteniment, i precisament aquest és el compromís que des de l'equip de govern, i ara també sustentat amb aquesta subvenció que hem aconseguit de la Generalitat, el que farà precisament és accelerar tota aquesta actualització dels equipaments educatius.
2: Aquesta inversió de mig milió d'euros no serà immediata, suposo que amb totes el que ha analitzat i el que ha comentat, és a llarg termini.
5: Sobretot és a llarg termini, perquè ho explicava molt bé la regidora, hi ha algunes tasques que s'han de fer sense que els alumnes, per seguretat, estiguin als centres, i per tant, durant els dos pròxims anys, es faran totes les tasques que he esmentat anteriorment. Per tant, aquesta inversió de mig milió d'euros en els dos pròxims anys es anirà, diguéssim, veient en els diferents centres educatius.
2: Les actuacions finançades amb la subvenció de la Generalitat no s'executaran de manera immediata, sinó que es desplegaran de forma progressiva durant els propers 2 anys. De moment, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinarà, com dèiem, aquest estiu 51.000 euros en fons propis amb actuacions de manteniment als 7 centres de primària. Unes actuacions que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de Joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes

0: d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la JoveCard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar

0: la tipologia de productes per arribar a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
1: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
0: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
1: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
0: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides no, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible passi per ple, si serà el mes de setembre, serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
1: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
1: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
1: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

0: A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest dijous tindrem ple municipal, que podreu escoltar en directe a partir de les 7 de la tarda. Us parlarem d'algun dels punts d'aquest ple municipal i també de la moció que presentarà En Comú Podem. Serà l'única moció que es presentarà en el ple d'aquest dijous. Parlarem també dels joves de Sant Andreu de la Barca, que a partir d'aquest divendres i dissabte podran gaudir, i de forma gratuïta, la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre. Per tant, la piscina de Can Salvi tancarà divendres i dissabte a les 10 del vespre perquè els joves de la ciutat i que tinguin la Jove Card puguin gaudir d'aquestes dues hores extres de la piscina municipal de Can Salvi. També comentarem altres informacions, com per exemple, també destacarem la nova ordenança del mercat setmanal. En vam fer referència fa unes setmanes, per tant, avui recordarem aquesta informació, com també avui parlarem d'algun dels concerts que tindran lloc a la Festa Major 2026 a partir del dia 4 de setembre. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Saluta Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim ple d'aquesta temporada. Un ple municipal on es porta aprovació al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat de mocions, una única moció, la que presentarà En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultaneïtat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
2: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de protección civil y por supuesto a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
0: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. La moció serà presentada en el ple d'aquest dijous, que es podrà seguir a partir de les 7 de la tarda en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca invertirà més de 550.000 euros en el manteniment i la millora de les escoles. De fet, l'Ajuntament destinarà aquest estiu 51.000 euros a actuacions de manteniment als 7 centres de primària i executarà una inversió de 501.200 euros finançat per la Generalitat de Catalunya durant els pròxims 2 anys. L'Ajuntament aprofitarà aquests mesos d'estiu per executar un nou pla de manteniment als centres educatius de la ciutat amb l'objectiu que les escoles iniciïn el curs vinent amb les millors condicions possibles. Les actuacions, que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost, comptaran amb una inversió municipal de 51.000 euros. Es complementaran, això sí, amb un ambiciós programa de reformes valorat en 501.200 euros gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya. N'hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, i amb l'alcalde Marc Giribet.
3: Aquest estiu, igual que portem fent cada estiu des de que fem Sant Andreu som a govern, doncs aboquem els màxims esforços en el manteniment, reparació i millora dels nostres centres educatius de la ciutat. I enguany el que farem serà destinar 51.000 euros, que seran principalment per pintura, reparació i millora de lavabos, revisió i reparació de goteres, millores als patis i substitució de rajoles malmeses, entre altres incidències que els centres educatius ens han anat fent arribar. També s'ha complementat aquesta demanda amb la visita dels nostres tècnics municipals als centres educatius i de manera conjunta s'ha acordat doncs, fer prioritzar aquestes accions durant aquest estiu. També recordar que aquests 51.000 euros seran feines que aniran a càrrec tant de la brigada municipal com també d'empreses externes que duran a terme aquells treballs més específics que la nostra brigada municipal doncs, no pot arribar.
0: Entenem que són a totes les escoles de Sant Andreu de la Barca de la ciutat.
3: Són a totes les escoles de la ciutat, no deixarem a ningú enrere.
0: Són millores que habitualment ja es fan durant aquesta època de l'any on les escoles estan tancades, bé, algunes estan realitzant casals d'estiu, però s'aprofita aquest moment.
3: Sí, durant tot l'any es fan manteniments i estem en constant contacte amb els centres educatius que de seguida que hi ha qualsevol incidència ens la fan arribar. Tanmateix, hi ha reparacions i manteniments que només es poden fer en èpoques on no hi ha infants a les aules i és per això que aprofitem ara els mesos, sobretot de juliol i agost, per fer aquestes tasques que precisament s'han de fer quan els centres estan buits.
0: Bé, també ens acompanya l'alcalde Marc Giribet. Alcalde, també hem d'anunciar una altra notícia important adreçada en aquest cas també per al manteniment de les escoles i uns diners que provenen en aquest cas de la Generalitat.
4: Exacte, l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció que va en la línia, no?, que explicava ara la regidora, una subvenció que ajudarà a ampliar o accelerar el manteniment i per tant l'estat de condicions de les escoles de la nostra ciutat. Estem molt contents perquè les escoles acullen el bé més preuat d'una societat, que són els seus infants, els futurs ciutadans, i per tant que estiguin en condicions els equipaments, doncs és primordial, no? I també estem contents perquè hem aconseguit, i en part la Generalitat de Catalunya en això ens està donant la raó, hem aconseguit de manera sistemàtica posar uns recursos anualment al manteniment de les escoles, que és el que ha explicat la regidora, i gràcies a aquesta subvenció, diguéssim, que va en aquesta línia d'accelerar aquestes millores, doncs els hi vull anunciar que precisament vindran doncs la substitució de les diferents luminàries amb tecnologia LED, també destinarem diners a millorar els sistemes d'automatització i control de la climatització i calefacció a diferents centres. També millorarem les cobertes dels centres, que això també és una manera d'aïllar el confort tèrmic de les diferents escoles, i substituirem finestres, és a dir, tot el que és la carpinteria que fa el tancament de la finestra, i per tant això també ajudarà a tenir un major confort tèrmic. També el que farem és substituir persianes i lames de protecció solar, una altra millora que va en aquesta direcció, i millorarem lavabos i construccions, i farem construcció de banys inclusius. Per tant, en aquest sentit, penso que aquesta subvenció que ha aconseguit l'Ajuntament, que són 500.000 euros, podrà ser un accelerador en aquest sentit, i per tant millorarem espais que tenen molts anys, que també és cert que anys enrere doncs el manteniment que se'ls feia era molt petit, i clar, un equipament cada any que passa requereix de més manteniment, i precisament aquest és el compromís que des de l'equip de govern, i ara també sustentat amb aquesta subvenció que hem aconseguit de la Generalitat, el que farà precisament és accelerar tota aquesta actualització dels equipaments educatius.
0: Aquesta inversió de mig milió d'euros no serà immediata, suposo que amb totes el que ha analitzat i el que ha comentat és a llarg termini.
4: Sobretot és a llarg termini, perquè ho explicava molt bé la regidora, hi ha algunes tasques que s'han de fer sense que els alumnes, per seguretat, estiguin als centres, i per tant durant els dos pròxims anys es faran totes les tasques que he esmentat anteriorment. Per tant, aquesta inversió de mig milió d'euros en els dos pròxims anys es anirà, diguéssim, veient en els diferents centres educatius.
0: Les actuacions finançades amb la subvenció de la Generalitat no s'executaran de manera immediata, sinó que es desplegaran de forma progressiva durant els propers 2 anys. De moment, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinarà, com dèiem, aquest estiu 51.000 euros en fons propis amb actuacions de manteniment als 7 centres de primària. Unes actuacions que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de Joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gent cara nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials, com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta no només mirant en el present sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

0: A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Encetem la cinquena i penúltima hora dedicada a les cançons de tots els teus estius. En l'anterior entrega us vàrem comentar que el 1993, que és l'any on ens vam quedar, es van produir dos fenòmens d'aquells gairebé irrepetibles. Però això ho explicarem d'aquí uns instants, perquè d'aquell 1993 volíem dedicar un temps, per exemple, a un paio simpàtic que ens ho va fer passar molt bé, amb dos noms, Ming DeVille o Willy DeVille. Aplaudiments per ell, sisplau, que aquell 93 ens va fer el Demasiado Corazón.

Demasiado Corazón, que va ser utilitzada com a sintonia de capçalera d'un programa de títol similar o exacte durant molt temps. Era Willie DeVille en directe. Estem a 1993 i seguim amb ritmes calents, sabrosones. Això també, aquell any, va ser tot un fenomen. Encara no era possible descarregar-se música gratuïta i quan un disc agradava, es venien molts discos. Aquest va ser el cas de Mi Tierra.

Possiblement aquell 1993 va ser el millor any per Gloria Estefan, perquè d'aquest disc va vendre un total de 14 milions de còpies. Només a Espanya, 1 milió. I només a Estats Units, 200.000 còpies. Ah, però aquell 93 també sonava una coseta senzilla, però molt agradable. Dels UB40. Every hour, every day I'm learning more. Higher ground. The more I learn, the less I know about before.

She Wants. Era la música del grup Ace of Base. Però d'aquell 93, a les pistes de ball, segurament també ha passat a la història el What.

Somebody's Love. Però què és exactament l'amor, eh? I l'amor, Coco? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? A prop teu, sí o no? Aquell 1993 es va publicar en una versió remix un dels temes que Freddie Mercury en el seu dia havia gravat en solitari sense els Queen, el Living on My Own. Recordem que ell ens deixava el 24 de novembre de 1991.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Freddie Mercury, recordat, reeditat el 1993. Un estiu per al que estem donant una volta ara mateix i del que ja us vaig dir en l'anterior entrega del programa i avui al començar, que es van produir dos fenòmens gairebé irrepetibles. Dues produccions discogràfiques espanyoles es van convertir en números 1 mundials. Van vendre milions de còpies Los cantos gregorianos de los monjes de Silos.

Sí, això es va fer molt popular. Va traspassar les fronteres de les produccions limitades o elitistes. Tant és així que crec recordar que la Direcció General de Tràfic va recomanar al personal que no es posés el disc de Los Cantos Gregorianos de los Monjes de Silos al cotxe, perquè corria el risc de dormir-se. Per Los Monjes de Silos era un disc més dels seus Cantos Gregorianos, però no sabem per què aquells fenòmens que es donen en la música, aquest doble CD, perquè aleshores ja es publicaven els discos simultàniament en vinil i en CD, va ser número 1 arreu del món. L'altre fenomen, evidentment, ja te l'imagines, perquè va ser molt més comercial, fins i tot. I tothom recordem la imatge del president dels Estats Units, George Clinton, fent la coreografia, o intentant fer la coreografia de la Macarena de Los del Río. Un duet que portava moltíssims anys treballant i mai els hi havia passat una cosa similar.

I els oients habituals d'aquest temps de ràdio musical Riba igual deuen estar pensant: això no és típic ni clàssic del Coco. No, però és que ja vam comentar que a l'estiu canviem els hàbits, canviem els horaris i possiblement amb la música ens tornem molt menys exigents i qualsevol coseta fàcil ens recorda dies de festa, de vacances. Dins del terreny de les curiositats, al passar a 1994, recordar que van triomfar dos èxits que no eren originals d'aquell any, no, eren molt anteriors. Això era original del 1973, de 21 anys abans.

Però tenia molta gràcia. Us apropàveu a la cabina i ens demanàveu la cançó del Uka Uka, que en realitat es diu Hook Kind of Feeling.

Who Kind of Feeling del grup Blue Sweat va tornar a triomfar 21 anys més tard, el 1994, però segurament a aquest èxit va ajudar i molt una campanya publicitària del Corte Inglés. Sí, ja en aquells anys la música ajudava a vendre un producte a través de la publicitat i la publicitat que molt sovint utilitzava clàssics ajudava a fer cultureta musical. L'altre tema que es va posar molt de moda l'estiu del 94 i que no era nou era el Hey Baby, original dels anys 60. El grup era un grup de laboratori que es va dir d'Estrella Band perquè era la cançó de la campanya publicitària de la cervesa.

0: des dels anys 60, recuperat el 94. Però amb la perspectiva que dona el temps transcorregut i tots aquests anys que han passat des de llavors, sens dubte, de l'estiu del 94 ens quedem amb un altre fenomen, amb un altre One Hit Wonder, però amb una cançó que curiosament coneixen fins i tot els més joves. I com també us deia en alguna de les entregues d'aquests especials del Coco dedicats a l'estiu, era molt important que comptés amb una coreografia. Però el curiós és que han passat molts anys i la coreografia continua a les festes que organitza el Cocodril compartint festes majors i la continua sabent i recordant gent de totes les edats. Bé, sovint ens demanàveu la cançó de Pili Ganarà, però no era aquest el títol.
1: Diri Ganarà...
0: Era una producció del grup Whitefield. Saturday Night.

0: Aquesta no és la música habitual d'aquest programa que potser escoltes per primera vegada, que has descobert com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet, però és estil, companys. No estiguis trist, no estiguis trista, perquè han passat tants anys des que ballaves aquestes cançons. Al contrari, alegra-te'n per haver-les disfrutat. Allò que es diu, que nos quiten lo bailao. Algú va dir... Alerta amb la tristesa. Dos punts. És un vici.
1: Això és Cocodril Club.

0: The Rhythm of the Night va ser el gran One Hit Wonder d'una banda anomenada Corona. Però no va ser la cançó oficial d'aquell estiu 95, no. En aquella ocasió, aquesta va ser...
1: La canción del verano.

0: Quina història, no?
1: Que és Proyecto 1.
0: El grup es deia Proyecto 1. I la cançó, El tiburón. La de No pares, sigue, sigue. Bueno, és d'aquelles que realment va provocar un empatx. Però va ser la cançó de l'estiu de 1995, que m'imagino que tu ja hi eres. El 1996, recordo que quan sortia de marxa amb la colla d'amics i tornava a casa a les 6 o quarts de 7 del matí, no em podia treure del cap aquella cançó que deia...

Un autèntic complepistes, eh? Era el Free From Desire de Gala. Però el 1996, la cançó oficial de l'estiu era aquella que et recomanava... Apaga el televisor i enciende tu transistor. Sí.

solo se vive una vez. Aquest és un bon consell, eh? Per cert, que estava pensant que la paraula transistor està en desús. I és una autèntica llàstima, no? Perquè els transistors van revolucionar la nostra vida. Caramba! Música de festa. Cançó de l'estiu 1996. Solo se vive una vez amb las Azúcar Moreno. Però aquell estiu també es va posar molt de moda la cançó de la campanya publicitària de la cervesa i era una cançó que ens donava bon rotllo. Es deia Celebration. Let's

La banda per aquesta ocasió es va dir Fan Factory. Però passem a 1997. Aquell any també va tenir un gran impacte comercial la cançó de la campanya publicitària de la cervesa. I, a més, és una cançó que identifica les festes cocodril, quan tenim l'ocasió, molt sovint, per sort, de compartir una nit d'estiu popular, gratuïta, per gent de totes les edats, amb tota la música que ha fet història, i d'adaptar aquest programa de ràdio en directe a Sessió de Ball. Pensem que aquesta defineix el que sempre pretenem i normalment aconseguim. Amor i respecte.

Una d'aquelles cançons que sap a cervesa d'estiu. Però l'estiu de 1997 es va provocar un d'aquells fenòmens que només es dona de tant en tant en la música. Era el seu primer disc, però va ser una passada com sonava a totes hores per totes les emissores musicals i després a la nit, als pubs, a les discoteques. Un gran record per l'amic Pau Donés i la seva flaca, aquella flaca que ens va fer tan feliços el 97.

primer gran èxit dels Jarabe de Palo, de Pau Donés. A totes hores, aquell estiu 97 sonava per la ràdio. I quan per la ràdio, aquell estiu, obríem telèfons i preguntàvem quina cançó et dona bon rotllo, la majoria deia aquesta.

El bon dia dels meus amics els Pets, el 1997, però aquesta va ser l'autèntica... ...1998. Aquest era un món feliç. Happy World, el grup Blue for You. Sisplau, una altra canya. Hem de valorar el treball dels creatius publicitaris de les campanyes de cada any, de cada estiu, de la famosa cervesa catalana, perquè musicalment també eren un èxit. El 1998 no va ser cançó de l'estiu, però el destaquem aquí, perquè es va convertir en el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. Faltaven només 2 anys perquè la gent pogués començar a descarregar-se cançons gratuïtament d'internet i, per tant, mai més s'aconseguiran aquelles xifres. El 1988, 10 anys abans, el disc més venut va ser l'àlbum Descanso Dominical de Mecano, i així es va mantenir durant 10 anys, fins que aquell 1998 el va desbancar venent uns quants més Alejandro Sanz i el seu Corazón Partido.

0: Et pot agradar o no, però realment va aconseguir una fita molt important Alejandro Sanz amb aquell Corazón Partido que ha quedat per la història com el disc més venut de tota la història de la música gravada a Espanya. El 1998, però, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

0: Casillas, claro, era Ricky Martin.
1: Hay que soñar ser campeón.
0: Y la Copa de la Vida.
1: La Copa es la bendición.
0: La cançó dels Mundials de Futbol. Ricky Martin, però, també va ser dels pocs intèrprets que va repetir cançó de l'estiu important dos anys consecutius. 1999. Living la vida loca.

0: Un altre d'aquells fenòmens curiosos, eh? El Probe Miguel. Era Triana Pura. De moment, abans de passar a la sisena i última hora especial del Coco, dedicada a les cançons de tots els teus estius, que farem tots els anys 2000 fins a l'actualitat, doncs us deixem amb una autèntica producció rodona d'aquell 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Des d'Alemanya, Lou Vega recupera el Mambo número 5 del rei del Mambo, Pérez Prado, dels anys 50, i torna a omplir les pistes. Un tema realment

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa». Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi. I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur tot, va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao amb la veu de Maná. Any 2000.

Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de la...

a Sereje. Va agafar prestat per la seva tornada, per el seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye Bye va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar.

del grup Ozon i la cançó del 2004, L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh. Això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo voy a hacer un corra. Pasa divina, y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corra.

0: Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi.
1: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, con una sonrisa.
0: Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

0: És música de festa, són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Codril Club. Algú va dir... Anima't, mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: Ai, ai, si jo t'hi pego.
1: Amb l'Albert Malla.
2: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen. Michel Teló, un altre One Hit Wonder. Ai, si jo t'hi pego.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

0: que anem en cavall.
1: L'èxit de PSY. Open Gangnam Style.

l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir, un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser...

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia.

Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

0: Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles.
1: Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando...
0: Com tens el corazoncito, Coco? Però ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

la Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu...

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Aquest dijous tindrem ple municipal a partir de les 7 de la tarda, un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Recordeu que una hora abans tindrem l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Un ple municipal on, entre altres punts, s'aprovarà el nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'apartat de mocions, una única moció, la d'en Comú Podem, que reclama a través d'una moció reforçar el cos de bombers per fer front als grans incendis. Escoltarem avui els motius d'aquesta moció i alguns dels punts del ple municipal. I els joves de Sant Andreu de la Barca ja poden gaudir la piscina de Can Salvi els divendres i els dissabtes de 8 a 10 del vespre. Ho comentarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem dels ous de drac, de la colla de Diables, que seran els pregoners de la Festa Major Petita, conjuntament amb la canalla de la colla Castellers de Ladroc. I avui també entrevista amb Brian O'Neill, el guitarra, el cantant, el líder de Golden Grahams. Actuaran el dia 5 de setembre a l'Ermita Rock, a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Avui Brian O'Neill ens acompanyarà en aquest programa. Copsar la seva opinió i la seva valoració sobre el concert que faran el dia 5 de setembre. I continuarem recordant els actes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tot això i molt més amb dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim d'aquesta temporada. Un ple que podreu seguir en directe a través de l'emissora municipal i que a l'ordre del dia ja en diferents punts. Un dels punts és l'aprovació del nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
3: Una bona notícia, en el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
1: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
3: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
1: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
4: Un pla que mirant cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat a 77 persones.
1: El regidor de Recursos Humans també ha analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
4: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnòstic, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
4: Em permeto destacar, Arna, algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla amb perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
1: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
4: Bé, al final, totes les mesures que... les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords als que arribem.
1: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
4: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític que hi votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
1: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
3: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
1: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
1: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultaneïtat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
5: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de protección civil y, por supuesto, a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
1: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. La moció serà presentada en el ple d'aquest dijous, que es podrà seguir a partir de les 7 de la tarda en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, doncs, per què

0: Esperem que sí, al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
1: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
0: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta pool party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
1: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
0: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9, d'acord? També per temes logístics. També entenem pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats, i una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta. És a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades. És a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible, però clar, sent a les 19:45 de la tarda hi ha molt de moviment un dissabte, i llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho, i llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres ho podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí,
1: cursa de la tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres?
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable, i de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa Major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys.
0: I veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això no, vol sí, dir sí. Que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta Festa Major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Va, pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà el Sobrevis unes 4 o 5 vegades, l'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo, o sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres, o sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per per aquesta moguda. O sigui, no està senzill. No és senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. Sí, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe, molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí. De Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica, sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
2: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
2: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. És, jo, a mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem, I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Drop i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
3: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sea, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut libre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
3: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercadillo, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu a recollides, no? Aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant

0: ¿no? Com viu? Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han anat de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat pues, també compacta, no, que permet, no, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar des d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
0: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no? Oferir més ombres, no? més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no? Fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no? Quan feia fred, no? I hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
2: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social, jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de...

0: de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
2: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
3: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada, doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de Sant Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de Sant Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Popla.
0: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
4: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas, los padres padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos además que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
0: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
5: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat. És a dir, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant. És a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
6: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
7: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor. I un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
7: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos, podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
7: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
7: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
8: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
8: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua. Veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que veuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
7: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més hem d'insistir, que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
8: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no? No oferim, sobretot, com diu la Clara, no? Diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no? I al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
8: eh?
0: No cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem veure quan
7: Quan tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
7: Sí.
0: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
8: Sí, normalment, no? Ropa, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor, clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no? A la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no? O que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
7: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
7: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
7: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. Hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, pues aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
7: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
8: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
7: Alguna fruita tallada, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
7: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs. Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entraria en joc també la vostra companya nutricionista,
7: sí,
0: no? Que
7: segurament la Laia.
0: Que et donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anava ben aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
7: nens petits, nens no estem petits. Parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també.
0: Gent gran,
7: les embarassades, depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
7: Sí.
0: De ser vigilants.
7: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa.
7: Intentar estar
0: el més fresquet possible, no?
7: Sí.
8: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
7: Vull recordar, tenim molts refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també.
7: A més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos del sol, ho hem comentat en moltes ocasions. Quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
7: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé, i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és, em banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
7: sí,
0: no?
7: Sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més. Sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell. No, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens acostumen a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
8: igual,
0: tothom, no?
8: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
8: Sí, mínim.
7: Si no més.
8: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
7: Bueno, intentem, esperem.
8: Poden venir a preguntar quan
7: sí,
8: vulguin al cap.
7: Venir.
0: No tanqueu, no?
8: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
8: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
7: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
7: Gorra, no? Gorra. Barret, gorra...
8: O paraigües.
0: O paraigües.
7: Paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
7: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa. Podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
7: no.
0: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
7: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui, i també gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
7: Gràcies, Jordi.
8: Adéu.
7: Adéu.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
10: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost en quins objectius?
10: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
10: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
10: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'anats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves a l'estiu, doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
10: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
10: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
10: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
10: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant, doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
10: S'ha de fer presencialment.
0: Presencialment.
10: Presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant, pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove, i ens seguirem parlant.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest dijous tindrem ple municipal que podreu escoltar en directe a partir de les 7 de la tarda. Us parlarem d'algun dels punts d'aquest ple municipal i també de la moció que presentarà En Comú Podem. Serà l'única moció que es presentarà en el ple d'aquest dijous. Parlarem també dels joves de Sant Andreu de la Barca que a partir d'aquest divendres i dissabte podran gaudir i de forma gratuïta a la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre. Per tant, la piscina de Can Salvi tancarà divendres i dissabte a les 10 del vespre perquè els joves de la ciutat i que tinguin la Jove Card puguin gaudir d'aquestes dues hores extres de la piscina municipal de Can Salvi. També comentarem altres informacions, com per exemple també destacarem la nova ordenança del mercat setmanal. En vam fer referència fa unes setmanes, per tant avui recordarem aquesta informació, com també avui parlarem d'algun dels concerts que tindran lloc a la Festa Major 2026 a partir del dia 4 de setembre. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim ple d'aquesta temporada. Un ple municipal on es porta a aprovació el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat de mocions, una única moció, la que presentarà En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultaneïtat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
2: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de protección civil y por supuesto a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
1: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. La moció serà presentada en el ple d'aquest dijous, que es podrà seguir a partir de les 7 de la tarda en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Sant Andreu de la Barca invertirà més de 550.000 euros en el manteniment i la millora de les escoles. De fet, l'Ajuntament destinarà aquest estiu 51.000 euros a actuacions de manteniment als 7 centres de primària i executarà una inversió de 501.200 euros finançat per la Generalitat de Catalunya durant els pròxims 2 anys. L'Ajuntament aprofitarà aquests mesos d'estiu per executar un nou pla de manteniment als centres educatius de la ciutat amb l'objectiu que les escoles iniciïn el curs vinent amb les millors condicions possibles. Les actuacions, que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost, comptaran amb una inversió municipal de 51.000 euros. Es complementaran, això sí, amb un ambiciós programa de reformes valorat en 501.200 euros gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya. N'hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, i amb l'alcalde Marc Giribet.
3: Aquest estiu, igual que portem fent cada estiu des de que fem Sant Andreu som a govern, doncs aboquem els màxims esforços en el manteniment, reparació i millora dels nostres centres educatius de la ciutat. I enguany el que farem serà destinar 51.000 euros, que seran principalment per pintura, reparació i millora de lavabos, revisió i reparació de goteres, millores als patis i substitució de rajoles malmeses, entre altres incidències que els centres educatius ens han anat fent arribar. També s'ha complementat aquesta demanda amb la visita dels nostres tècnics municipals als centres educatius i de manera conjunta s'ha acordat doncs, fer prioritzar aquestes accions durant aquest estiu. També recordar que aquests 51.000 euros seran feines que aniran a càrrec tant de la brigada municipal com també d'empreses externes que duran a terme aquells treballs més específics que la nostra brigada municipal doncs, no pot arribar.
1: Entenem que són a totes les escoles de Sant Andreu de la Barca de la ciutat.
3: Són a totes les escoles de la ciutat, no deixarem a ningú enrere.
1: Són millores que habitualment ja es fan durant aquesta època de l'any on les escoles estan tancades, bé, algunes estan realitzant casals d'estiu, però s'aprofita aquest moment.
3: Sí, durant tot l'any es fan manteniments i estem en constant contacte amb els centres educatius que de seguida que hi ha qualsevol incidència ens la fan arribar. Tanmateix, hi ha reparacions i manteniments que només es poden fer en èpoques on no hi ha infants a les aules i és per això que aprofitem ara els mesos, sobretot de juliol i agost, per fer aquestes tasques que precisament s'han de fer quan els centres estan buits.
1: Bé, també ens acompanya l'alcalde Marc Giribet. Alcalde, també hem d'anunciar una altra notícia important adreçada en aquest cas també per al manteniment de les escoles i uns diners que provenen en aquest cas de la Generalitat.
4: Exacte, l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció que va en la línia, no?, que explicava ara la regidora, una subvenció que ajudarà a ampliar o accelerar el manteniment i per tant l'estat de condicions de les escoles de la nostra ciutat. Estem molt contents perquè les escoles acullen el bé més preuat d'una societat, que són els seus infants, els futurs ciutadans, i per tant que estiguin en condicions els equipaments, doncs és primordial, no? I també estem contents perquè hem aconseguit, i en part la Generalitat de Catalunya en això ens està donant la raó, hem aconseguit de manera sistemàtica posar uns recursos anualment al manteniment de les escoles, que és el que ha explicat la regidora, i gràcies a aquesta subvenció, diguéssim, que va en aquesta línia d'accelerar aquestes millores, doncs els hi vull anunciar que precisament vindran doncs la substitució de les diferents luminàries amb tecnologia LED, també destinarem diners a millorar els sistemes d'automatització i control de la climatització i calefacció a diferents centres. També millorarem les cobertes dels centres, que això també és una manera d'aïllar el confort tèrmic de les diferents escoles, i substituirem finestres, és a dir, tot el que és la carpinteria que fa el tancament de la finestra, i per tant això també ajudarà a tenir un major confort tèrmic. També el que farem és substituir persianes i lames de protecció solar, a una altra millora que va en aquesta direcció, i millorarem lavabos i construccions, i farem construcció de banys inclusius. Per tant, en aquest sentit, penso que aquesta subvenció que ha aconseguit l'Ajuntament, que són 500.000 euros, podrà ser un accelerador en aquest sentit, i per tant millorarem espais que tenen molts anys, que també és cert que anys enrere doncs el manteniment que se'ls feia era molt petit, i clar, un equipament cada any que passa requereix de més manteniment, i precisament aquest és el compromís que des de l'equip de govern, i ara també sustentat amb aquesta subvenció que hem aconseguit de la Generalitat, el que farà precisament és accelerar tota aquesta actualització dels equipaments educatius.
1: Aquesta inversió de mig milió d'euros no serà immediata, suposo que amb tot el que ha analitzat i el que ha comentat, és a llarg termini.
4: Sobretot és a llarg termini, perquè ho explicava molt bé la regidora, hi ha algunes tasques que s'han de fer sense que els alumnes, per seguretat, estiguin als centres, i per tant, durant els dos pròxims anys, es faran totes les tasques que he esmentat anteriorment. Per tant, aquesta inversió de mig milió d'euros en els dos pròxims anys es anirà, diguéssim, veient en els diferents centres educatius.
1: Les actuacions finançades amb la subvenció de la Generalitat no s'executaran de manera immediata, sinó que es desplegaran de forma progressiva durant els propers 2 anys. De moment, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinarà, com dèiem, aquest estiu 51.000 euros en fons propis amb actuacions de manteniment als 7 centres de primària. Unes actuacions que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etcètera, i que els joves doncs poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin doncs per tenir oferta.
0: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
1: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu de la Barca doncs encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
0: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels Joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
1: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
0: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
1: Exacte.
0: I facin la inscripció, important, eh?
1: Sí, es fa per inscripció prèvia.
0: Per temes d'aforament, no?
1: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
0: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'1.

0: manteniment, i precisament aquest és el compromís que des de l'equip de govern, i ara també sustentat amb aquesta subvenció que hem aconseguit de la Generalitat, el que farà precisament és accelerar tota aquesta actualització dels equipaments educatius.
1: Aquesta inversió de mig milió d'euros no serà immediata, suposo que amb totes el que ha analitzat i el que ha comentat, és a llarg termini.
0: Sobretot és a llarg termini, perquè ho explicava molt bé la regidora, hi ha algunes tasques que s'han de fer sense que els alumnes, per seguretat, estiguin als centres, i per tant, durant els dos pròxims anys, es faran totes les tasques que he esmentat anteriorment. Per tant, aquesta inversió de mig milió d'euros en els dos pròxims anys es anirà, diguéssim, veient en els diferents centres educatius.
2: Les actuacions finançades amb la subvenció de la Generalitat no s'executaran de manera immediata, sinó que es desplegaran de forma progressiva durant els propers dos anys. De moment, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinarà, com dèiem, aquest estiu 51.000 euros en fons propis amb actuacions de manteniment als 7 centres de primària. Unes actuacions que es desenvoluparan principalment durant els mesos de juliol i agost.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarcafés que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist doncs des de aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és.

0: L'Agost Jove és una oferta per als nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir doncs oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves dos poden gaudir inscrivint-se a l'Ajuntament, i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el Mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el Mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de manatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança, aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible a la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El Mercat Setmanal de Sant Andreu de la Barca, que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandereany Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

0: A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana ens fixem en un compositor francès, però que vivia fascinat per la cultura romàntica germànica. Avui, la Damnació de Faust.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: La Damnació de Faust és una llegenda dramàtica, tal com la va definir el seu propi autor. No deia que era una òpera, sinó una llegenda dramàtica, tot i que habitualment presentada, evidentment, com a òpera per orquestra, veus, solistes i cor. La música és d'Hector Berlioz i el llibret en francès és del mateix compositor i del seu col·laborador Almier Gandonier, tot i que basat, evidentment, en el Faust de Goethe, l'autor germànic del romanticisme per excel·lència. I és que Berlioz vivia fascinat per la cultura germànica també en el terreny musical. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París el 6 de desembre del 1846, mentre que a Catalunya hi arribaria per primer cop el 18 de novembre de 1903, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen a la Damnació de Faust, Faust és el protagonista, un científic alemany desenganyat de la vida, paper aquest per tenor amb una àmplia tessitura. Margarita és una jove modesta, enamorada de Faust, paper per mezzo-soprano. Mefistòfeles és el diable amb qui Faust pacta, és un paper per baix baríton de gran flexibilitat. I destacarem la part de Brander, un rol menor per baix. Després de llegir la primera part de la traducció francesa del Faust de Goethe, a càrrec del traductor Gerard de Nerval, Berlioz va interessar-se en posar música a aquesta obra. Tot i així, primer va escriure ell mateix 8 escenes sobre Faust l'any 1829, que posteriorment utilitzaria com a base per la posterior llegenda dramàtica en 4 parts que ens ocupa aquesta setmana als moments d'òpera. Els experts en l'obra de Berlioz i també en l'obra de Goethe consideren que el compositor no tracta el drama exactament igual que l'escriptor, sinó amb alguns canvis. Per exemple, Marguerite aquí no és una noia innocent, sinó una dona experta i amb ganes d'adquirir noves experiències. Però en tot cas, no avancem als esdeveniments, anem a conèixer la Damnació de Faust de Berlioz, situant-nos a l'inici de la primera part. Amb aquesta obra tampoc tenim actes com a tal, sinó que tenim parts, les parts d'aquesta Damnació de Faust. Per tant, com dèiem, cal tenir present que no estem davant d'una òpera pròpiament i, per tant, l'argument no és lineal, sinó que ens presenten diverses escenes de la vida de Faust. A l'inici d'aquesta primera escena, Berlioz va decidir situar l'acció a Hongria. Per què ho va fer? Doncs per agrair l'èxit que tenia la seva música, sinfònica sobretot, en aquell país, i alhora incorporar la marxa hongaresa en aquesta partitura. Escènicament, Faust, cansat de la vida i la natura, mentre observa gent comú, sent arribar un exèrcit victoriós. És aquí on situa la marxa hongaresa Hector Berlioz. Dirigeix l'orquestra simfònica de la RAI de Roma, Georges Petre, l'any 1969.

Seguim els moments d'òpera, resseguim l'argument i la música de la Damnació de Faust de Berlioz, situant-nos ja a la segona part, on veiem a Faust al seu laboratori. Està a punt de suïcidar-se, però en alçar la copa per veure's el verí, sent un himne de Pasqua cantat pel poble. El doctor Faust és Nicolai Gedda, mentre que Mefistòfele va a càrrec de Roger Soyer, dirigit per Georges Petre l'any 1969.

Tal com sentíem, en aquell moment se li apareix el diable, Mefistòfele, li ofereix una nova joventut a canvi de la seva ànima, mentre li presenta diverses escenes d'una vida molt més alegre en una bodega de Leipzig, i a més, una escena amb gnoms i sílfides. En despertar-se veu a Marguerite, de qui Faust, evidentment, s'enamora. De nou, Goethe és Faust, mentre que Mefistòfele és Roger Soyer.

quarta i darrera part. A l'inici de la quarta part de l'adaptació de Faust de Berlioz, en una bella escena, Marguerite ens canta La felicitat de l'amor. Ho fa en la veu ara d'Elina Garanxa.

Per la seva banda, Faust fa una invocació a la natura com a metàfora de l'esperança recuperada després de redescobrir l'amor amb Margherita. De nou, canta el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: Finalment, en la recta final de la damnació de Faust de Berlioz, Faust signa un paper per treure de la presó a Marguerite, tancada per l'enverinament de la seva mare. Però en realitat, ja ho sabeu, ha estat enganyada pel diable i ha signat també ell la seva pròpia condemnació. Mentre Faust cau en l'abisme infernal enganyat per el diable, Marguerite és rebuda al cel per un cor celestial. I així és com acaba la damnació de Faust de Berlioz. Marxarem, però tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest diumenge vinent, dia 19, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font de la Roda, tenim ballada de sardanes en viu i en directe amb la cobla Ciutat de Terrassa, doncs programem, per encetar el programa d'avui, la sardana del mestre Bosch, que porta per títol La Font de la Roda. La plaça de la Font de Sant Andreu de la Barca, on hi ha l'antiga Font de la Roda, és el lloc on habitualment es fan les audicions de sardanes. Va ser estrenada per la Cobla Mediterrània el 6 de setembre de l'any 2009, al costat de la mateixa font. Ens l'interpreta la Cobla Els Mongrins i us saludem ben cordialment. Sigueu tots molt benvinguts.

0: esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del Mestre Bosch, titulada La plaça del Castell, magníficament interpretada per la Cobla Els Montgrins. Bé, avui us posarem per primera vegada, per tant, és un recopilatori d'estrena, un dels discos que formen part de la nissaga de Fonoteca de Cobla, que es van empescar els de la Cobla Ciutat de Girona, de compositors gironins, pràcticament tots desapareguts i fins i tot oblidats. És el cas de, del programa d'avui, on tindrem a l'Olotí Joan Prat i Forja i Forga, perdó, que ens interpretarà a la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció d'Esteve Melero un bon grapat de sardanes pràcticament desconegudes i que no es vien enregistrat. Violoncel·lista, volem dir, germà de Miquel Prat i Forga, forma part de la prestigiosa orquestra Pau Casals i del Gran Teatre del Liceu, i visqué una carrera musical activa mai no apartada de les influències del gran mestre. S'instal·là definitivament a Olot l'any 1953 i exercí una poderosa influència musical amb la formació de Quartet de Corda Olot i la renaixença de l'Associació de Música d'Olot. Havia estat també director de l'Escola Municipal de Música d'Olot i representant de diverses emissores radiofòniques. Com a compositor, cultivà preferentment la música per a quinquet de corda i cobla. La primera de les sardanes és una sardana per a dues cobles. Porta per títol A Sadurní Brunet.

La primera de les sardanes que ens ha ofert la Cobla Ciutat de Girona, dirigida per Eugeni Molero en aquell temps, són del compositor Joan Prat i Forga, nascut a Olot l'any 1897 i traspassat també a Olot l'any 1971. Com diu el seu director, Esteve Molero, les sardanes de Joan Prat i Forga són inspirades i ben elaborades tècnicament. La sardana que ve a continuació, que porta per títol Flor de Muguet, la podríem catalogar, com diu el director, que és una sardana més aviat de caire popular, tot i que també n'hi ha de cambrístiques, de concertants i fins i tot de programàtiques. Ara, però, anem per aquesta sardana de caire popular. Flor de Muguet.

aquesta sardana que ens acaba d'oferir la Cobla Ciutat de Girona, Flor de Muguet, la va escriure el mestre Joan Prat Forga l'any 1965. L'any següent, l'any 1966, la sardana que tot seguit ens interpretarà la Cobla Ciutat de Girona és una sardana que va ser premiada a Girona. Escrita, com deia, l'any 1966 i estrenada també a Girona, premiada, vull dir, la sardana porta per títol Sant Pere de Galligants.

Seguim ara amb una sardana que porta per títol El Puig del Roser. Ja no perdem pistonada, ja som camí de la recta final. El Puig del Roser, sardana, com totes les que avui estem escoltant, del compositor d'Olot, Joan Prat i Forga. Ens la interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Festes de Girona. Aquesta també va ser una de les sardanes premiades a Girona l'any 1967.

Tot seguit, la sardana que ve a continuació és de les que el seu director, Esteve Molero, la qualifica com de programàtica. Porta per títol El Nunci d'Olot.

La darrera sardana que ens oferirà la Cobla Ciutat de Girona porta per títol Diàleg, i és del mestre Joan Prat i Forga, i amb aquesta sardana us diem adeu-siau fins dimarts que ve, si Déu vol. Que tingueu molt bon cap de setmana sardanista. Adeu-siau a tots.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Aquest dijous tindrem ple municipal a partir de les 7 de la tarda, un ple que podreu seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Recordeu que una hora abans tindrem l'audiència pública també en directe a través de l'emissora municipal. Un ple municipal on, entre altres punts, s'aprovarà el nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'apartat de mocions, una única moció, la d'En Comú Podem, que reclama a través d'una moció reforçar el cos de bombers per fer front als grans incendis. Escoltarem avui els motius d'aquesta moció i alguns dels punts del ple municipal. I els joves de Sant Andreu de la Barca ja poden gaudir la piscina de Can Salvi els divendres i els dissabtes de 8 a 10 del vespre. Ho comentarem amb Javi Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui també parlarem dels ous de drac, de la colla de diables, que seran els pregoners de la festa major petita, conjuntament amb la canalla de la colla Castellers de la Droc. I avui també entrevista amb Brian O'Neill, el guitarra, el cantant, el líder de Golden Grahams. Actuaran el dia 5 de setembre a l'Ermita Rock, a la festa major de Sant Andreu de la Barca. Avui Brian O'Neill ens acompanyarà en aquest programa doncs, per copsar la seva opinió i la seva valoració sobre el concert que faran el dia 5 de setembre. I continuarem recordant els actes de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Tot això i molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim d'aquesta temporada. Un ple que podreu seguir en directe a través de l'emissora municipal i que a l'ordre del dia hi ha diferents punts. Un dels punts és l'aprovació del nou pla d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovarà el primer pla d'igualtat intern amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. El document es debatrà en el ple municipal del 30 de juliol. Estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. La regidora d'Igualtat, Isabel Marcos, ha destacat que es tracta d'una iniciativa llargament pendent.
4: Una bona notícia. En el pleno del mes de julio se aprueba el plan de igualdad interno del Ayuntamiento de San Andrés de la Barca. Era una asignatura pendiente que teníamos desde hace mucho tiempo. El plan de igualdad es un documento que tienen todas las empresas mayores de 50 trabajadores, trabajadoras, que es obligatorio por ley. Desde el 2017 ya se tenía que haber hecho y en el 2022 sale una ley concreta, además del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a todos los ayuntamientos y a todas las empresas, como decía, mayores de 50 trabajadores, a tener un plan de igualdad, es decir, una fotografía de cuál es la situación de la plantilla respecto a la igualdad y de las medidas necesarias para conseguir que esa igualdad sea real.
2: Isabel Marcos ha remarcat que el document val molt més enllà d'un compliment legal.
4: No solo es una obligación legal, de hecho, para nosotros, para este gobierno, es una responsabilidad institucional. Pensamos que es una anomalía muy importante que cuando estamos trabajando con las empresas, con las instituciones, con las entidades, para que se consiga una igualdad real, que en el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca no existiera este plan de igualdad, es una anomalía y había que corregirla. Y después tiene consecuencias muy prácticas también. Más allá de mejorar la institución, de mejorar lo que es el ayuntamiento y hacerlo más eficaz y más justo, había, por ejemplo, situaciones en las que al presentarnos a subvenciones determinadas no podíamos presentarnos y nos quedábamos excluidos de pues esas subvenciones económicas, porque es una condición necesaria para algunas de las subvenciones más básicas a las que se presentan los ayuntamientos.
2: El regidor de Recursos Humans i també d'Organització, Xavier Vila, ha destacat que el Pla d'Igualtat mira cap endins de la institució i posa el focus a les prop de 200 persones que integren la plantilla municipal. Xavier Vila també ha volgut posar en valor el procés d'elaboració del document, assegurant que no es tracta d'un text imposat, sinó el resultat d'un treball consensuat amb la representació dels treballadors.
5: Un pla que mirem cap endins, cap a la nostra pròpia organització i cap al prop de les 200 persones que la formen, que treballen cada dia al servei de la ciutadania. Perquè si volem un municipi més just i més igualitari, hem de començar predicant amb l'exemple. I, per tant, una administració que defensa la igualtat davant la societat ha de ser el primer de tot en un lloc de treball igualitari. Vull subratllar que aquest document, aquest pla d'igualtat, no és un text imposat, és un text que s'ha aprovat de forma paritària amb el comitè d'empresa, és un treball que hem fet conjuntament amb ells, per tant és un document amb el màxim consens possible dins de l'organització. I aquest pla no neix d'una intuïció, sinó que neix de dades. La diagnosi ha combinat l'anàlisi de tota la plantilla amb una enquesta que han participat 77 persones.
2: El regidor de Recursos Humans ha també analitzat quina és la fotografia resultant de la diagnosi que s'ha realitzat prèvia a l'elaboració d'aquest pla d'igualtat.
5: I ens hem posat davant el mirall amb honestedat, és a dir, som una organització feminitzada, però amb una segregació horitzontal que persisteix. Tenim serveis molt, molt masculinitzats, com pot ser la policia local i la brigada, i d'altres departaments que són totalment feminitzats. I tenim, al final, el resultat és que tenim una bretxa salarial d'un 5,5% a favor dels homes. Són unes xifres que no amaguem, ho posem damunt de la taula precisament per corregir-les. Dintre d'aquest diagnosi, que inclou una auditoria salarial, hem tret un full de ruta amb 14 mesures concretes que s'ordenen en 8 eixos de treball, que ara passo a tallar. El primer és la política de recursos humans, el segon és la formació i el desenvolupament professional, el tercer és les condicions i la seguretat laboral, el quart la comunicació, la imatge i el llenguatge, el cinquè els usos del temps i la conciliació, el setè la prevenció de l'assetjament, les actituds sexistes i el vuitè la discriminació.
2: Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació dels mecanismes de transparència retributiva amb el seguiment de la bretxa salarial, un pla de formació amb perspectiva de gènere per tota la plantilla, una diagnosi dels riscos psicosocials, la consolidació del llenguatge inclusiu en la comunicació municipal i la revisió del protocol contra l'assetjament amb un nou codi de conducta. El pla també incorpora mesures de conciliació, entre les quals ha destacat el regidor de Recursos Humans l'equiparació del permís per naixement a 27 setmanes, una iniciativa que considera un avenç important en matèria de corresponsabilitat.
5: Em permeto destacar algunes de les actuacions ben concretes. La transparència retributiva, amb la publicació de les taules i seguiment d'aquest 5,5% de bretxa. Un pla de formació per a la plantilla en perspectiva de gènere. Una diagnosi de riscos psicosocials, l'ús de llenguatge inclusiu, en què ja s'han fet diverses formacions a tota la plantilla, i una revisió del protocol contra l'assetjament, amb un codi de conducta que no deixi marge a cap tipus d'escletxa a les conductes sexistes. I ho fem, a més, havent equiparat ja el permís de naixement a 20 setmanes com una fita de matèria de conciliació. En aquest punt vull donar les gràcies al Departament de Recursos Humans, al Comitè d'Empresa i a totes les persones que han fet possible aquest pla, perquè al final és una, com ha dit molt bé la companya Isabel, era una tasca pendent que teníem des del començament de mandat, que ja s'hauria d'haver realitzat des del 2017 i més profundament el 2022, i que a dia d'avui ja hem ficat solució, i a partir d'ara ens queda aplicar totes aquestes mesures correctives i anar revisant aquest pla, perquè aquest pla no és una cosa que es quedarà al calaix, sinó que hi haurà una comissió de seguiment amb la que cada 6 mesos anirem fent una revisió de tots els acords i totes les mesures per veure'n la seva efectivitat.
2: Per garantir el desplegament del Pla d'Igualtat es crearà una comissió de seguiment paritària integrada per representants de l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa, que reunirà cada 6 mesos per avaluar el grau de compliment de les mesures i també definir nous plans d'acció si és necessari.
5: Bé, al final, totes les mesures que... les 14 mesures amb aquests 8 eixos implicaran una sèrie d'acords, una sèrie de plans d'acció que quedaran escrits per part de la comissió, i a partir d'aquí s'haurà de donar seguiment i compliment en tots aquests acords que arribem.
2: El Pla d'Igualtat s'haurà d'aprovar a través del ple municipal. Serà el proper 30 de juliol. El regidor de Recursos Humans, Xavier Vila, ha fet valoració sobre aquesta aprovació en el plenari municipal i si hi haurà o no consens entre totes les formacions polítiques.
5: La nostra intenció sempre que presentem coses al plenari és que s'aprovin amb la màxima unitat del plenari. Entenem que no hauria d'haver-hi cap partit polític i votés en contra. Podríem arribar a entendre que hi hagi algú que s'abstingui, perquè aquests tipus de plans d'igualtat al final per ells potser només són un paper mullat, però no ho són per nosaltres, amb la qual cosa esperem una màxima unanimitat.
2: I la mateixa pregunta també la respost la regidora d'Igualtat, Isabel Marcos.
4: Lo lógico sería un consenso total, porque estamos hablando de un imperativo legal, que es obligatorio por ley, y además que es difícil que cualquier agrupación política pueda estar en contra de que en un ayuntamiento haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese sentido, pues sí, lo que ocurre es que, bueno, ya sabemos que a veces pues no ocurre lo lógico, sino otras cosas.
2: Finalment, la regidora d'Igualtat ha destacat la importància de l'aprovació d'aquest Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Muy importante, no solo porque es un imperativo legal, sino porque también es, como decía Xavi Vila, si nosotros queremos trabajar la igualdad en la ciudad, trabajar la igualdad en las empresas, en las instituciones, en las entidades, tenemos que dar ejemplo, y la administración pública tiene que ser el ejemplo de esta igualdad y de este trato no sexista de los trabajadores y trabajadoras.
2: Presentació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb 14 mesures per garantir la igualtat d'oportunitats. Aquest document es portarà a ple per la seva aprovació en el ple del 30 de juliol. Com dèiem, estableix un full de ruta de 4 anys per promoure una organització més igualitària entre les prop de 200 persones que formen part de la plantilla municipal. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
6: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sando de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra Policía Local, a los agentes rurales, a los Mossos de Escuadra, a los agentes de Protección Civil y, por supuesto, a toda la ciudadanía por su implicación y su actuación ejemplar el día 5 de julio. Esta moción va de prevenir, esta moción va de reforzar los servicios públicos y va de proteger a quienes nos protegen.
2: La moció reclama incrementar les plantilles, renovar vehicles i equipaments, millorar els recursos dels serveis i accelerar l'objectiu d'arribar als 4.000 bombers professionals l'any 2030. També defensa una major coordinació entre la Generalitat i els ajuntaments a la prevenció i la resposta davant d'emergències forestals. La moció serà presentada en el ple d'aquest dijous, que es podrà seguir a partir de les 7 de la tarda en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de dues hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
1: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició dels Abarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24, i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
1: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes dues hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
1: Esperem que sí. Al final, quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que, doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats, que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració es fa des de la regidoria de joventut?
1: Doncs una valoració superpositiva, Jordi. Cadascuna de les activitats estaven pensades en formats, tipologies i públics diferents, i per tant cadascuna ha tingut el públic que ha tingut, no? Però en general han estat activitats molt ben valorades per nostres joves, amb una participació molt activa. Ho hem vist, doncs, des d'aquella festa jove que vam haver de reprogramar del maig a l'Ermita, amb una gran participació de joves de la ciutat, també en aquesta Pool Party que comentàvem, o en el Sabarca Night, en els concerts del Parc Central, i moltes d'altres que han tingut una acollida superbona i que ens empenyen a seguir consolidant aquest Sabarca Fest els propers anys.
0: A més, ara, el mes d'agost, s'estrena també l'Agost Jove amb diferents activitats durant diverses setmanes.
1: Així és. L'Agost Jove és una oferta pels nostres joves de 12 a 17 anys que vulguin tenir, doncs, oferta lúdica durant el mes d'agost. Cada setmana, en format de matí, es presenten o es proposen setmanes temàtiques, doncs des d'esportives, dirigides a la comunicació audiovisual, als videojocs, etc. I que els joves, doncs, poden gaudir

0: vegin que a Sant Andreu doncs poden socialitzar, poden doncs tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... Pues poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin doncs aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats, i una de la gran novetat és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
3: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Lauro, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses, i vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
3: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou... I no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
3: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta, és a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades, és a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna, també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut, amb inici i final davant de l'Ajuntament.
3: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut.

0: que cercant preguntes, perquè clar, no podien bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentaven que fos el menor possible. Però clar, sent a les 19:45 de la tarda, hi ha molt de moviment un dissabte. I llavors vam parlar amb la policia i vam mirar com poder-ho fer-ho. I llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs, funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
0: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
0: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim? 700?
0: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
0: Sí, clar, tothom pot venir a córrer, sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres us podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs l'any següent, si t'ha sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor. Com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
0: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar a Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també, i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
0: Sí,
1: cursa de tardor.
0: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en 2 minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club, evidentment des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Quin més suport teniu?
0: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700, 800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així. I clar, voluntaris moltíssim, per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar, i clar, fan falta aproximadament uns 110 o 120 voluntaris, I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quan s'hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, de deixar-nos material per poder tirar endavant, i, sense dubte, el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ells ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Polcon Party.
0: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador, i sí que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a 1:15.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres?
0: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable, i de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades amb el canvi climàtic a fer aquest canvi, és a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calorits és difícil, i sota el meu parer crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmoda.
1: Per tant, us avanceu, eh?
0: Bueno, intentem ser una miqueta sí, anticipar-nos al futur, i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos, i que vagi molt bé, i ens seguirem parlant.
0: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major Gran com de la Petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major. especialment el compartir-ho amb la canalla dels Castellers de la Broc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels Castellers de la Broc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Broc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyant una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Això fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu el Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem mallot d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Va, pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els Aurebis unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això, ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, evidentment. Si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però sí, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe. O sigui, i tocar. O sigui, que les mans se'n moguin. Saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant. O sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil. O sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
2: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el per què enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
2: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull, i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
3: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que es van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, el Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, porten més de 45 anys tocant per tota Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
3: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats, i que el dilluns acabarem doncs també una mica abans per poder doncs preparar el Castell de Focs, que és la manera doncs d'acabar, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
4: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant amb la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que puga traure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
4: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busco les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
4: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
4: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
3: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motors, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mercat setmanal inicia el procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. L'Ajuntament ha iniciat aquest procés. La consulta pública prèvia estarà oberta del 15 de juliol a l'11 d'agost i permetrà que la ciutadania, les entitats i també les associacions de marxants facin arribar les seves propostes abans de l'elaboració d'un nou text. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç.
1: Estem contents, no?, perquè obrim a la ciutadania aquest procés de participació per canviar l'ordenança del mercat setmanal, del mercat no sedentari, el mercadillo, no?, de Sant Andreu de la Barca. Per què donem aquest pas de canviar aquesta ordenança? Ho fem bàsicament perquè tenim una llei a nivell català, que és la llei 18-2017 de Comerç, Serveis i Fires, que marcava a tots els municipis quins eren els punts més importants que les ordenances que regulaven o regulen els mercats no sedentaris han de tenir, no?, en aquesta ordenança. Llavors, és un tema d'harmonitzar també aquesta llei amb l'ordenança local de Sant Andreu de la Barca, però no només és un tema formal, sinó que també ens ajudarà aquesta adaptació a la llei a tenir un mercat no sedentari més competitiu, no?
0: L'objectiu, segons ha destacat el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, és fer un mercat setmanal molt més competitiu.
1: L'objectiu, al final, és aprofitar el potencial que té l'emplaçament de Sant Andreu de la Barca, doncs, per esdevenir un pol d'atracció molt important, com es mereix, per dimensions i per qualitat i per nombre de paradistes, no? Es tracta de guanyar en robustesa jurídica, perquè s'ataquen diferents elements amb aquesta nova ordenança, com seran el procediment de l'obtenció d'autoritzacions de venda, les transmissions, com es transmeten, el règim sancionador, també és un dels punts que canviaran, amb algunes sancions que passaran de greus a molt greus quan s'aprovi l'actual ordenança, i especialment s'atacaran aquelles famílies de productes que es podran vendre en el nostre mercat no sedentari, no?, en el mercadillo, perquè fins ara teníem recollides a l'ordenança actual una sèrie de famílies, però pensem que hi ha una oportunitat també per ampliar la tipologia de productes per arribar, doncs, a un target de població més gran, donat que hi ha demanda i hi ha interès. En els darrers anys hem tingut diferents peticions de persones que volien allotjar-se en el nostre mercat no sedentari amb famílies de productes que no estaven recollides en l'actual ordenança. Llavors, aprofitem aquest canvi de l'ordenança, doncs, per recollir aquestes necessitats i llavors adaptar-les per aconseguir això, que el nostre mercat no sedentari sigui prou potent i tingui una oferta variada i de qualitat.
0: Miquel Àngel Abril també ha destacat que un dels canvis més destacats serà la possibilitat d'ampliar les famílies de productes autoritzades al mercat setmanal. El regidor ha recordat que en els darrers anys diversos paradistes han sol·licitat poder vendre articles que l'actual ordenança no contempla.
1: Tenim una sèrie de peticions de productes que actualment no estem tocant en el mercat, com pot ser tot el que té a veure amb la ferreteria, per exemple, tot el tema de menatge, per exemple, que també és una altra tipologia que en altres indrets sí que s'ofereixen. Llavors, són unes quantes que mirarem d'incloure o no en funció també d'aquestes peticions, però el més important és fer una proposta, no només mirant en el present, sinó també de cara al futur, com per exemple podrien ser productes relacionats amb les noves tecnologies, informàtica, etc. I també tenir aquesta mirada, aquesta visió, perquè ja quedi recollida amb aquesta nova ordenança aquestes tipologies de productes que potser ara no tenim cap mena de petició, però que en un futur sí que podríem obrir-ho si ho recollim directament també a l'ordenança, no? Llavors, no només és un endreçament o una oportunitat de present, sinó també serà de futur.
0: Un cop finalitzi el procés participatiu, s'analitzin totes les aportacions, el govern municipal redactarà el text definitiu amb la previsió que la nova ordenança pugui arribar al ple municipal entre els mesos de setembre i octubre per a la seva aprovació.
1: Sí, un cop passem del procés participatiu, recollides, no?, aquestes possibilitats que té la ciutadania de dir la seva respecte, per exemple, als horaris, al nombre de parades, la varietat dels productes, com comentava abans, temes de sostenibilitat, digitalització, etc. Quan es tanquin aquestes propostes de la ciutadania, nosaltres ja tenim tota la maquinària a punt perquè el més ràpid possible doncs passi per ple la, si serà el mes de setembre, doncs serà el mes d'octubre, però passi per ple la proposta de nova ordenança perquè sigui aprovada.
0: El regidor de Participació i Transparència, Javier Romero, ha destacat que la voluntat del consistori és que la nova normativa incorpori les aportacions de la ciutadania des de la fase inicial de la redacció.
2: Doncs des del dia 15 de juliol i fins al proper 11 d'agost estarà oberta la consulta ciutadana respecte a l'elaboració d'aquesta nova ordenança del mercat setmanal. Aquest tipus de processos el que volen és recollir l'opinió de la ciutadania en tant la necessitat d'actualitzar aquest tipus de normatives i recollir propostes que puguin ser d'interès de recollir després en el text esborrany. Està cridada a participar doncs, la ciutadania en general, però també les entitats o associacions específiques afectades per la normativa, com pot ser en aquest cas les associacions de marxants, i com dic, el que busquem és doncs, obrir a que les normatives que es treballen des de les administracions recullin també la participació ciutadana. En aquest sentit, nosaltres posarem en funcionament diversos mecanismes de participació. El primer i principal és que aquesta consulta estarà disponible en la nostra plataforma Decidim Sant Andreu perquè es pugui contestar de manera digital, però també farem actuacions durant els dies de mercat setmanal, precisament perquè els usuaris de peu també tinguin l'oportunitat de fer les seves propostes.
0: Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament habilitarà en diferents canals. El principal serà la plataforma Decidim Sant Andreu, accessible des de la pàgina web municipal, on es podrà respondre al formulari de manera telemàtica. Paral·lelament, també s'organitzaran accions presencials coincidint amb els dies de mercat perquè els usuaris habituals puguin aportar les seves opinions directament.
2: Decidim Sant Andreu, l'enllaç que es facilitarà a la web de l'Ajuntament, com la resta de processos participatius que actualment duem a terme a través d'aquesta plataforma de la Diputació de Barcelona.
0: El mercat setmanal de Sant Andreu de la Barca que inicia el seu procés participatiu per estrenar una nova ordenança. L'Ajuntament vol actualitzar la normativa, com dèiem, per adaptar-la a la legislació vigent, ampliar l'oferta comercial i fer del mercat un espai més competitiu i atractiu. Fins al dia 11 d'agost estarà oberta aquesta consulta pública.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
1: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no?, de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent, som així, ja s'han anat de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
1: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat, i no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores, o sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?

0: el que hem de cuidar, perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
3: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
4: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene Sant Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de Sant Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad.

0: hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
2: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y por lo tanto es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso a nivel de cohesión social es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos además que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad, necesitamos más vivienda, necesitamos eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
3: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament, durant l'última dècada, Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limitant l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat. És a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions dels diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
4: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
1: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
5: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
1: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
5: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
1: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
5: És un signe important.
1: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
5: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
1: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
6: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
1: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
6: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua, veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que beuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua, o sigui que per estar hidratat la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
1: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
5: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més. Hem d'insistir que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
1: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
6: No, no hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no?, i cada horeta o cada mitja horeta, no?, anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no?, diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no?, i al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
1: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua, eh? No cal que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure quan
5: tinguem set.
1: Quan tinguem set i quan no tenim set, també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
5: Sí.
1: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
6: Sí, normalment, no? Roba, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no?, a la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no?, o que no et doni directament la calor al cap.
1: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir que cada vegada ho veiem més sovint, no?
5: Sí, és cert.
1: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
5: Mira, aquí
1: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
5: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre, sempre, sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. Hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer anar a sortir a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'un a dos litres, doncs aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
1: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
5: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor, a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
1: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
6: Jo crec que cada any, no?, l'onada de calor comença més d'hora. Al març, abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no?, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no?, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no?, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no?, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no?, que amb la calor redueix, no?, com aquesta sensació de tenir gana, no?, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat, sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfectes. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no?, i sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no?, per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
5: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
1: Seria ideal la síndria, eh?
5: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs... Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada, que és perfecta.
1: Aquí entra idea en joc també la vostra companya nutricionista,
5: sí,
1: no?
5: Sí,
1: que ens donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anar bevent aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons,
5: nens petits. Estem parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també,
1: gent gran,
5: les embarassades. Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, pues, són molt més vulnerables a aquesta sensació, a aquests efectes de la calor.
1: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no?, sobretot a la gent gran o als més petits, no?
5: Sí.
1: De ser vigilants.
5: Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
1: De totes aquestes recomanacions ens queda també una: des de casa també podem fer alguna cosa,
6: intentar estar
1: el més fresquet possible, no?
5: Sí.
6: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no?, sobretot aquestes hores, no?, que el sol impacta directament als vidres de casa, no?, doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
5: Vull recordar, tenim els refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
1: també,
5: a més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà unes X hores al dia.
1: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. Quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
5: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor, físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres proteccions solars que creiem que ens vagin més bé, i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia, però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és, em banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
1: Aquest és el gran error que cometem,
5: sí.
1: No?
5: Sí, sí, sí, sí. De fet, els factors de protecció estan fets, són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim 4 tons de pell. No, potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60, jo em cremo els 60 minuts. Evidentment això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografies, pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell. No, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
1: Són recomanacions de Clara Olmos. Ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
6: igual,
1: tothom, no?
6: Sí, per tothom.
1: Factor 50 mínim.
6: Sí, mínim.
5: Si no més.
6: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
1: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
5: Bueno, intentem, esperem.
6: Poden venir a preguntar quan
5: sí,
6: vulguin al CAP.
5: Venir.
1: No tanqueu, no?
6: No tanquem, no.
1: Obert per vacances, no?
6: Obert per vacances aquest any.
1: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: A tu, Jordi.
1: A part de la protecció solar, gorra.
5: No? Gorra. Barret, gorra...
6: O paraigües.
1: O paraigües. Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
5: Sí, sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats i protegir-nos.
1: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
5: no.
1: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir i el més important és que es protegim nosaltres, no?
5: I tant.
1: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui i també gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
5: Gràcies, Jordi.
6: Adéu.
5: Adéu.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
8: Molt bon dia, Jordi.
1: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
8: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost. de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme, i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
8: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques, amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
8: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants anats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
8: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
8: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
8: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
8: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant, doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'Agost Jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest Agost Jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
8: S'ha de fer presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que ve, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i en seguirem parlant.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui, com que ja estem amb estiu i calor i altes temperatures, vam decidir fer la secció dedicada a sèries amb piscines que hagin tingut...
2: importància en el transcurs narratiu.
0: Sí,
1: ojo!
0: O que siguin escenaris protagonistes o que en algun moment decisiu de la sèrie hagin tingut un paper destacat.
2: Vale.
0: És possible que me n'hagi deixat.
2: Te n'apuntaré dos més.
0: Però, estupendo.
2: Però són moments, moments
0: sí,
2: amb la piscina.
0: I algunes sèries que només són moments.
2: Vale, vale.
0: Llavors, la primera, que a més crec que aquesta és com bastant evident, que és Olimpo.
3: Es el momento de perder todo lo que tienes.
4: Tendrías que haberlo dado todo.
3: Olvídate de tus amistades, de tu pareja, de tu familia.
5: Tú no eres mi hija.
3: Hasta de tus rivales.
6: Reviéntalo.
3: Olvídate de ti mismo.
7: Esto sí que es una pesadilla.
3: Destrózate, quémate el cuerpo. Ahógate. Haz que tu corazón lata tan fuerte que el pecho se te rompa. Húndete. Desaparece. Haz lo que sea, pero no te rindas.
8: Cállame la puta boca.
3: No te conformes con el segundo puesto. Aún estás a tiempo de perderlo todo.
9: Por tu puta culpa.
10: ¿Esto es lo que le haces a tu mejor amiga?
3: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
0: No sé si lo he visto.
1: No, no, en absoluto.
0: ¿Y interés, pero verdad?
2: Normal.
0: Es que yo
2: crec
0: no
2: que és que...
0: Sé. Mira, que parlin de natació està molt bé, però...
2: Sí, és com una acadèmia, no?
0: Bueno, sí, acadèmia, sí,
2: com un car de Sant Cugat.
0: Això, exacte.
2: Perquè
0: sí.
2: Ens entenguem.
0: Sí, sí, sí, sí, és això.
2: És el que es van ficar molt forts els actors i les actrius.
1: Home, clar.
0: Sí,
2: Clara Galle,
0: de fet, sí,
2: de
0: se la va criticar moltíssim.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè, bueno...
1: Perquè es va posar massada?
0: Sí.
2: Sí, sí. Ah, no sabia que s'havia criat per això, però... Sí, ja és una noia que és...
0: Que feia esport.
2: Sí, que és veritat que és poca cosa, tota ella, sí. No és molt alta i tal, però és veritat que se va ficar...
0: Uns braços,
2: sí,
0: nen.
2: Sí, sí, sí, sí. Però és que...
0: És que el que hi ha.
2: Claro.
0: Vull dir, al final, per fer una sèrie com aquesta, clar. I donar la talla, havies de semblar que com a mínim havies entrenat alguna cosa.
1: Bueno, és que tu sempre dius que lo de nedar és l'esport més complet que hi ha, no?
0: Sí,
1: en aquest
0: sí.
1: Sentit. I és veritat que les nedades professionals estan tots...
2: La Judit i la ciència.
0: Sí, ah, bueno, sí, sí. Clar.
2: Perquè és evident que mous tots els músculs.
0: Tots els músculs.
2: És l'únic esport on mous tots els músculs.
0: Fins i tot també et va bé pel cervell quan estàs dins de l'aigua.
1: Oh, però això tot l'esport, no?
0: No, dins de l'aigua.
1: Dins de l'aigua, per què va bé?
0: O sigui, l'explicació tècnica i científica no la sé, però com que s'oxigena més... O sigui, necessites més oxigen al cervell, per tant,
2: també treballa el múscul cervell.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I això hi ha molta gent que l'hauria de treballar una mica.
1: Pues, sí. Fem natació, és un consell de la Judit Castellà.
0: Sí, però la piscina de Cervera no, sisplau. Aneu a la de Tàrrega?
2: És que és veritat que és un esport desagradable en aquest sentit.
0: Per què?
2: A nivell espai...
0: Buah.
2: Jo crec... Jo va haver una època que vaig... Que
0: sí,
2: vaig
0: sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Jo de petit feia natació i després vaig entrar al món de la natació, però el fet dels carrils... i que ràpid ja et dificulti una miqueta fer una bona sessió d'entrenaments, a mi em va tirar una mica endarrere.
1: A Fraga tenim una piscina olímpica a les piscines musicals. Buah, fantàstica.
2: No, sí, les piscines, hi ha piscines que estan molt bé, però clar, si tu fiques, m'ho invento, 8 carrils, i d'aquests 8 n'hi ha 3 que estan reservats perquè és normal, hi ha cursos perfecte, te'n queden 5.
0: Sí.
2: No, només que hi hagi 10 persones...
1: Ja se te dificulta una mica
2: el
1: trajecte.
2: No sé què opina la Judit, però a mi ja quan s'havia de compartir el carril, com que l'espai és petit,
0: sí.
2: És a dir, si hi ha 8 carrils, però és un carril ample, quan ja has de compartir, aquí ja et dificulta poder fer un bon entrenament, però és que a mi no és que jo em queixessa de la persona amb qui compartir el carril, és que fins i tot jo em sentia una mica incòmode de dir l'estic fent anar ràpid, l'estic fent anar lent, l'estic molestant, i llavors no estàs
0: clar,
2: per aquestes
0: coses.
2: Clar,
0: més quan te toquen padrins...
2: Ui... Jo no volia ser tan explícit, però,
0: bueno,
2: però no, pot passar
0: la
2: al contrari.
0: Jo faig competicions secretes amb ells i no ho saben, eh?
2: Bueno, clar, està bé. Has de muntar aquest joc.
0: Però llavors els guanyos, eh?
2: Però és veritat molt que bé, passa això. O a la inversa, eh? A mi me toque, o me passava que jo veia que al meu carril hi havia una persona que nadava millor que jo, més ràpid, o que s'ho prenia més. Aquell dia havia de fer un entrom... I a tu t'incomode perquè penses, l'estic molestant.
1: Sí, la Judit diria, no vull perdre.
2: I llavors...
0: Sí, literal.
2: Crec que és un esport que té aquest problema, si no jo faria natació, segurament. Jo era bon nadador de petit, eh?
1: Jo vaig fer molta natació de petit. No
2: m'agrada
1: res més.
2: Però se'm va explotar com a... potència l'estrella i aquí és el que passa.
0: I m'acaben fent periodisme, nen.
2: Missatge a tots els entrenadors del món. Si un nen ho fa bé a la seva edat,
0: deixeu-lo estar.
2: No el pugeu a més grans.
1: No.
2: Perquè pot avorrir aquest esport en qüestió. Parlo en...
0: Sí, sí.
1: Ah,
0: i a vegades
1: surt
0: bé com la Emma Carrasco.
2: Sí, està bé, però tranquils.
0: Un de cada 100.
2: Tranquils, que jo em vaig apuntar perquè tenia asma. Vull dir, després em va donar bé, però jo...
0: Però va ser pura casualitat.
2: Jo era per asma. Que la gent tingui calma amb els nens i nenes.
1: Vols dir que el clor de la piscina i tot això va bé per les coses respiratòries?
2: No, entenc que si el metge amb uns pares els va dir aquest nen té asma, porteu-lo a fer natació que anirà bé, doncs va ser una
1: recepta
2: mèdica. No contradiré.
0: No era per matar-te.
2: Ara no tinc asma, per tant, entenc que va.
1: Ojo, mira.
2: Bueno, ara, fa molts anys que no en tinc.
0: Molt bé. Molt bé, molt bé. L'altra sèrie clàssica, bueno, si pensem en piscines, aquí a piscina barra mar, és H2O. El que farem és, no tenim, o sigui, el tràiler no, perquè és la cançoneta, he escollit millors moments, vale?
2: Veure,
0: no,
2: va,
0: no recordo
2: va.
0: Quins són.

0: No sé si la recordeu.
1: Jo sí.
0: Els fragments estaven sonant?
1: No, en concret no, no els detectava.
0: El primer de tot és quan el... No recordo com es diu, el que no era el Lewis, que era bastant...
1: Atractiu?
0: No, anava a dir una paraulota.
1: Capullo?
0: Poc recomanable, però és que no em puc dir d'antena, poc recomanable. És quan amb la moto d'aigua les escatxigue i la Chloe s'ha de llançar al mar abans que li surti la cua.
1: És que aquestes tres tenien un problema, perquè començava a ploure i se'ls desmuntava tot el xiringuito.
0: Però anda, que no vam jugar... O sigui, ara es critiquen molt els Terians, però el que vam arribar a jugar nosaltres fent de sirenes...
2: Ah, sí? Això va passar?
0: Jo era la Emma.
1: Jo recordo que aquesta sèrie va tocar molt fort amb una
2: Cervera passava això. Al port de Cervera. Jugàvem al port de Cervera i jugàvem això.
0: No, a les piscines.
1: Que eren tres amigues que després una va marxar i va arribar una altra que
0: sí,
1: era una malparida.
0: La Emma va marxar i la van substituir per aquesta.
1: Era dolenta, però dolenta.
0: Sí. Jo allà ja no m'agradava tant.
1: No dolenta de que l'actriu fos dolenta, sinó que era una malparida.
0: Sí.
1: Érem...
2: Jo és que el trio de noies que mirava quan era més jove eren les espies de veritat.
0: Oh, bé, jo també.
1: Han tornat a trescada, eh?
2: Ah, sí, molt bé.
0: Dic,
2: eh?
0: Molt bé.
2: Aquestes eren les meves tres
1: d'entreteniment
2: audiovisual.
0: Era molt bona sèrie, però H2O, H2O era molt, molt... A mi m'agrada.
2: Jo no hi vaig entrar mai, la veritat.
0: Molt.
1: Els matins de Neox, eh?
0: Sí, el que no sé és quan ho feien els
2: cap de setmana. També, això, no?
1: Cap de setmana i estiu crec que allò devia de ser, clar, el Neox Kids i tot allò, que era com l'apartat de... on tiraven totes les sèries infantils que tiraven a Neox. Doncs això. Potser encara la fan,
0: veure,
1: eh?
0: Sí.
1: Si poses a mirar la graella de Neox.
0: Ja, pot ser. Bueno, en aquest cas és la clàssica sèrie juvenil on tres adolescents adquireixen habilitats màgiques que són sirenes a l'aigua després d'explorar una misteriosa cova submarina en què els hi toca la llum de la lluna plena i a partir d'aquí desenvolupen aquest poder i cada mes, cada nit que hi ha lluna plena s'han de protegir perquè les sirenes en lluna plena... desenvolupen els seus poders, però no en forma positiva, sinó en forma negativa, i es descontrolen una mica.
1: Ah, això devia de ser el que li passava a la nova, no?
0: No, això els hi passava cada nit de lluna plena, però això que les nits es tancaven a casa i no podien sortir. Mm. Però cada capítol hi havia una que li passava algo i sempre acabava desmadrant-se amb algo. Vale?
2: Molt bé.
1: Això, no s'hi podien ni mullar, eh? Jo això m'hi generava molts dubtes. Com se dutxen, per exemple?
0: Mira, no, bueno... Jo la meva mentalitat en
1: aquell
0: moment...
1: Aquestes noies, els que si tocaven una goteta d'aigua, s'hi convertien en sirenes.
2: Però amb una banyera.
1: Sí, home, però suposo que això devia de ser un secret. A més, mantente tu de peu amb la cola aquella que tenia.
2: Amb una banyera t'estires.
0: Amb una banyera... De fet, hi ha una de les escenes, just quan es converteixen i ells no ho saben, de la Chloe, que està banyant-se la banyera, i de cop i volta li apareix la cua. I que li surt de la banyera. Sí, sí.
2: Però a més són les cames, no te les arribes a netejar mai.
0: I jo he vist com has...
2: Però has d'anar molt ràpid els peus, has de fer el primer. Primer ràpid els peus, perquè si no ja no et dona temps.
0: Sí. Tot i que no crec que una sirena això li fa simpàtica.
2: Home, sí, quan és humana, sí. Aquells peus no et deixen mai, si no.
0: També és veritat.
2: No era fàcil, eh?
0: No. També vaig veure com ho feien i, mare de Déu, eh?
1: Home,
0: no hi havia intel·ligència artificial.
1: I era una sèrie que tenia un relatiu nivell de producció alt.
0: Sí.
1: O sigui, era una sèrie que rodava normalment amb exteriors naturals.
0: Crear, sí, se'ls va crear tot el traje, allò pesava un colló, van haver de fer pràctiques pel...
1: Home, clar, moment. Sí, a més totes les tomes sota l'aigua n'eren, vull dir, allò era...
2: Han fet alguna cosa més, aquestes dones, o què?
0: La Claire Holt, que és la Emma, sí que estava fent pel·lícules, i la Chloe, que no recordo com es diuen en la vida real, em sembla que també. L'altra la tinc una mica desubicada.
2: Kariba Heiner, Ricky Chadwick, Claire Holt, Emma Gilbert i Phoebe Tonkin, Cleo Sertori. A mi no em sona cap de les tres. No. Però sí que han anat fent coses, ara veig.
1: Jo tampoc me sonarien gaire, aquesta gent.
0: Em sembla que la Emma Holt està fent maratons.
2: Ah, sí?
0: Perquè la segueixo a Instagram.
1: Molt bé.
0: I me sortia.
2: La Emma...
0: Perdó, la Claire Holt.
2: Ah, Claire Holt.
0: Sí,
2: fan maratons,
1: Emma era el personatge, clar.
0: Sí,
2: a nivell pel·lis i així, poques coses.
1: A veure, pot ser que passi allò que vam parlar al capítol de Disney Channel, que quan ja vius la fama des d'una etapa molt temprana, després potser ja... Home, és una sèrie que nosaltres recordem perfectament, i era una sèrie americana...
2: Com a cap d'Esport de Ràdio, informo que a la Marató de Nova York, del 2025... Claire Holt va fer una marca de 3 hores 39 minuts i 3 segons.
0: Molt
2: la
0: bé.
2: Marató de Nova York, superant la seva marca anterior.
1: Perfecte.
2: Per tant,
1: ens hi alegrem per ella.
2: Molts més èxits.
0: Sí, molt bé. La següent sèrie jo no l'he vista i és El reto del summer.
3: Que te expulsen de un colegio privado de élite, bueno. ¡Avanzo! Pasa. Que te expulsen de dos, requiere talento.
4: ¿Y qué va a ocurrir con Summer?
5: Te aseguro que nunca me iré a vivir con unos extraños virtuales al otro lado del maldito mundo.
6: ¿Te gusta surfear?
7: Uh-uh.
6: Es lo único de lo que hablan todos en esta ciudad.
8: Día 2 de los cuartos de final masculinos. Pero Ari Gibson se las apaña para defenderse contra una alineación difícil.
9: Se trata de mi futuro.
10: Así se hace, chaval.
11: Lo tratas todo como una transacción.
12: Acabarán dándote mal, en cambio.
13: Bob y Teta Nui ha vuelto a por más.
14: Damos una vuelta en mi moto. A no ser que odies ir rápido y divertirte. Vamos a darles.
0: No sé si a vosaltres us soni.
2: No, em soni en absolut gens.
0: És sèrie australiana sobre surf i esports aquàtics en una petita localitat costera. La trama gira al voltant d'una jove rebel que s'endinsa en aquest entorn competitiu. Típica sèrie australiana, també t'he de dir.
1: Sí, surf.
0: Sí,
1: sí, surf i cangurs.
0: Sí.
1: I gent ja, molt rosa.
0: Sí.
1: Molt rosa, rinxolada, sí. Forts,
0: blaus,
1: guapos, atractius.
0: Sí, ràbia.
1: Sí. Mira, me'n recordo també, no és una sèrie, però era un programa australià, aquell del veterinari, que era un veterinari massadíssim.
0: No sé.
1: Bueno, era divertidíssim. A mi m'encantava de veure això.
2: Què has dit?
0: Jo és que el veterinari era el de TV3.
1: Era un programa de veterinaris...
2: Ah.
1: Típic, però era d'Austràlia. I com el doctor era molt característic, diguéssim. Molt. Era una persona molt difícil d'oblidar.
2: Molt, eh?
0: Molt bé.
1: Jo era això, matins de cap de setmana, amb ma mare mirant aquest programa. Fantàstic.
2: Enhorabona.
0: Sí, sí.
2: Esperem que hagués salvat moltes vides.
1: Sí, es veu que sí.
0: Molt bé. La següent no tenim el tràiler, que és de The O.C. Encara que és un drama adolescent, la piscina de la casa dels Coen és l'eix central d'innumerables festes, reunions i secrets al llarg de les seves temporades.
2: Molt bé.
0: Jo no l'he vist, bueno, tampoc.
1: Bueno, jo ni em soni en absolut.
0: El que la sèrie?
1: Sí. No, sigui ni el nom...
2: Sí,
1: ni
2: el nom sí. Aquesta jo diria que ma mare l'ha vista.
1: Ah, sí?
2: Sí. Crec que sí.
1: Bueno, vale.
0: A veure, fa
2: pinta. No la
1: mira, és una sèrie que es va emetre... No, perquè no la tenia detectada. És una sèrie que es va emetre del 2003 al 2007.
2: Sí que sou...
1: A Fox.
2: Jo crec que sí que l'ha vist ma mare, aquesta sèrie.
0: Pot ser, pot ser.
2: Alça, és que hi ha bons actors amb aquesta sèrie.
0: Veure,
1: i tant.
2: Bueno, per exemple, jo conec a Benjamin McKenzie, que fa de... És el protagonista d'una sèrie amb l'univers Batman que es diu Gotham. Peter Gallagher també em sona. Sí, no té mal... No té mals actors i actrius. Adam Brody també em sona. Bueno, molt bé.
0: No, no, a mi no em sona.
1: Mira, compositor de la música, Christopher Zink, que és el de Futurama.
2: Molt bé.
1: Veus?
2: HBO Max.
1: En troben paral·lelismes.
2: La poden mirar.
1: Molt bé. 4 temporades, 92 episodis.
0: Molt bé.
2: Ah, era adolescentoide, però no d'adolescentoides. És a dir, devia ser trames així romàntiques i tal, però els protas no són adolescents. No és drama d'instituto.
0: Vale.
2: I si ho és, tenen 40 anys cadascun amb aquesta sèrie. Exagerant una mica.
0: Molt bé. Doncs n'hi ha una altra que és Todos mienten.
15: Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
16: Pero ¿cómo se te va la olla, Mac?
17: Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas.
18: Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30.
19: Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel.
20: Si sales, quiero saber dónde vas y con quién.
17: De un plumazo te has cargado todo.
20: Pero... hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está.
17: Que se muera.
21: Parece ser que han encontrado a un alumno.
0: Vale, us preguntareu, per què he posat aquesta?
2: Per què
0: has
2: posat aquesta?
0: I deia, aquesta sèrie espanyola de misteri reflecteix a la perfecció el que s'ha bautitzat, bueno, s'ha batejat com a l'Espanya de les piscines. Retratant la vida d'un grup de veïns de classe alta on una piscina en una urbanització residencial és el punt de trobada i detona tots els conflictes.
1: Jo l'he vist, aquesta sèrie.
0: Tu l'has vist? Aquesta sèrie és recent.
1: Aquesta sèrie és relativament recent. Crec que la segona temporada s'hi va estrenar l'any passat o no fa molt més d'un any i pico que s'hi estrenés. És una sèrie espanyola bastant entretinguda. És lío d'assassinat, ¿vale? Un assassinat, hi ha hagut un assassinat i tothom... pot estar relacionat, tots els protagonistes poden estar relacionats en algun moment o un altre de la història amb aquest i tindrien motius per haver estat ells. Per això es diu Todos mienten. Tu, segons vas veient la temporada, te'n vas adonant de, ostres, podria ser aquest. I de cop, al segon capítol, dius, ah, pues podria ser aquest. Ah, pues podria ser aquest altre. Està bastant divertida. És una mena de Cluedo. I a sobre, pues, tenim diverses subtrames, molts actors. Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Juan Diego Boto, es diu, ara no me'n recordo. Sí. El germà de la Maren Alterio, com es diu? L'Ernest Alterio.
0: Ni Flowers.
1: Hi ha molta gent, i jo la vaig trobar molt entretinguda, també t'hi dic, una mica passada de voltes, i menys mal que la segona temporada ja va acabar, perquè ja està.
0: Vull dir, té dos temporades.
1: Sí, sí, sí. I tampoc calia allargar-la molt més, eh? Vull dir, jo, ja t'hi dic, me la vaig mirar la primera temporada del Tirón, i va coincidir que justament estaven estrenant la segona, i me la van mirar setmana a setmana. Va estar entretinguda, me va entretindre, sense més.
0: No, molt bé, molt bé. Doncs una altra, mitiquíssima, és Verano Azul.

0: En aquest cas, les piscines hi van ser, però és veritat que el gran protagonisme era el mar. Però
1: sí, el vaixell.
0: Tenia
1: no?
0: aigua,
1: sí.
0: Per tant, la vam
2: molt bé, provar. Serveix.
0: Sí.
3: Aquí és el mar, si no una piscina molt gran, no?
0: Correcte. Molt bé,
1: i d'aigua salada en comptes
3: bueno,
1: amb cloro.
3: Com ara cada cop són més salades,
0: sí,
3: doncs ja ni ho dic això.
0: Sí, a Mollerussa hi ha piscina d'aigua salada.
3: Molt millor, sí? Molt, sí? Més sana, sí. Molt més sana. Sí,
1: és més sana, això? És
3: i menys
0: sí,
3: contaminant.
0: Perquè el clor afecta més a la pell, a la pell, a l'agitació, i hi ha gent que, per exemple, a les fosses nasals també... Jo, si n'hi ha molt, també m'afecta. I a Mollerussa...
3: Per això te deia que m'estranyava.
0: És més cara.
1: Ja ho sabeu, eh? No ho direm ara d'antena. Però ja ho sabeu.
0: No ho direm, no ho direm. Una altra que... Bueno, a mi la veritat és que m'ha sorprendré. Digues.
3: Fue una mica de curiositat.
0: Sí, tant.
3: Verano Azul, sèrie que es va emetre entre l'octubre i el febrer del 81 i el 82. És a dir, verano tampoc era quan van estrenar aquesta sèrie. Que ara sí que la tiren cada estiu, això sí que és veritat.
0: Encara tiren cada estiu?
3: No sé si encara la tiren, però com que la teniu a la RTV Play, pues, si algú la vol veure aquest estiu, pues, que es la miri allí i ja està. Dit això... 19 episodis només, eh?
0: Només.
3: Però és que mai van donar tant de sí 19 episodis, eh?
1: Bueno, vull... Pipi Calzas Largas?
3: Sí.
1: Va tenir, no va arribar tampoc a 20 episodis?

0: Bona sèrie, Judit, eh? Breaking Bad.
1: Ja, no, no, que no,
2: però entenc que no la poguessis acabar, eh?
0: No, no, però jo també, perquè més és una...
1: Vaig mirar 6 capítols.
2: Bueno, però és que
0: és
2: jo...
0: És que la primera temporada és la dura.
2: Jo Breaking Bad la vaig arribar a començar 3 o 4 vegades.
1: Vale.
0: Jo, quan m'ho van dir, mai ho vaig entendre, però tothom diu que, ostres, els primers 7 capítols són duros.
2: La vaig arribar a mirar i començar moltes vegades, però... Jo entenc, és que entenc, ho entenc.
0: Per mi, mira, és la meva sèrie preferida i el meu univers cinematogràfic preferit, vull dir que...
1: Molt bé. Doncs la següent sèrie és Lo Serrano i és concretament l'últim episodi de la tercera temporada que es va titular El fluid bàsic. Em sembla que m'ha agafat el tràiler normal, crec.
3: Un andén de la estación bajo el sol abrasador. Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final.
4: Sí quiero.
3: Ahora
4: sí
3: quiero mucho más.
5: Ya está nuestra habitación. Territorio de chicos. Y que casi mejor que no entréis.
6: Mejor os enseño vuestra habitación.
7: Muy bonita, muy... florida.
5: Bueno, ¿y los cabeceros? Divinos.
4: ¿Y, pero qué os han parecido vuestras hermanas?
6: Son las hermanas de nuestros sueños, ¿son?
7: ¿Y ellos? ¿Qué os parece?
8: Muy bien, más majos son.
5: Que aquí las reglas las marcamos.
1: En aquest capítol la piscina és la protagonista. Al voltant d'aquesta, Diego confessa a Santiago i a Fiti que té per la seva capacitat reproductora.
0: Lucía, que estoy nenuco, Lucía, nenuco.
1: En serio?
0: és que jo... estic mirant Lo Serrano.
1: Ara!
0: Mai he mirat Lo Serrano al complet, ¿vale?
1: Ah, no, jo tampoc. Jo sé com acabi perquè l'Albert Escuera em va fer un spoiler.
0: Home,
1: que quasi el
0: perro. No és un spoiler, ho sap tothom, això.
1: Bueno, ja. Però jo no ho sabia.
0: És millor saber-ho, perquè després veus aquell final i dius... en fi. Sí, l'estic mirant, l'estic... I ara us explicaré una història... Long story short, ¿vale?
1: Okay. És
0: a dir, jo segueixo a un canal de YouTube que és una parella de mexicans que miren contingut espanyol. ¿Vale? Fins i tot els estic subscrit al seu Patreon. I miren un capítol de Lo Serrano cada dia i un capítol de Los Hombres de Paco cada dos dies. I ara m'hi estic mirant Lo Serrano amb ells i he dit, bueno, va, pues si se la miren ells, me la miro jo també amb ells. I ahí estoy. Ahí estoy.
1: Molt
0: està bé,
1: bé,
0: eh? O sigui,
1: de...
0: no m'hi... No, no, era perquè tinc
1: recent. Això
0: tinc
1: de mirar el compartit. Què tal?
0: A mi m'agrada molt mirar les sèries amb ells, la veritat. És una cosa que mai m'hauria imaginat que seria divertit, però ho és. Sí, sí. I a més fan debat a final del capítol, un parell de dies per setmana miren un capítol en directe, llavors pots estar allí amb ells al xat... Bueno, està entretingut. També.
2: Déu-n'hi-do.
0: És com tornar una mica a mirar la tele en una altra època, no? Perquè tu estàs obligat a veure... O sigui, estàs obligat a veure... Tu només pots veure un capítol al dia, que és el que ells et posen, no? I això també a mi... No tenir la capacitat de decidir quin capítol miro, quina sèrie miro, quants capítols miro, també m'hi agrada, això, no? Me fa com una mica tornar als temps on mirava la tele.
1: Ah.
0: La tele lineal, vull dir.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, molt bé.
0: Us ha tan encantat aquesta història, eh?
1: O sigui, me sorprèn el concepte.
0: Sí, sí, doncs ja m'he mirat Aïda i Aquí no hi ha qui viu amb ells. I la saga Torrente,
2: amb ells, eh?
0: I la saga Torrente, és que clar, tenim molta història.
1: Amb ells. Però tu no hi parles, amb ells.
0: Bueno, jo els hi deixo algun comentari de tant en quant.
1: Ah, vale, vale. una altra, evidentment, aquesta... és
0: Hora del Coto, són molt divertits, mireu-los.
1: Élite, però en aquest cas és la primera temporada, sobretot.
9: Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
10: De aquí saldrán los líderes del mañana.
11: ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
12: Paraíso, chaval.
13: Hola, me llamo Samuel.
14: ¿Qué ha dicho el camarero?
15: Míralo. Sí, parece un ministro.
16: Hermanito.
17: Mira bien en Fijolandia, ¿no?
15: Sí,
17: que no me enteré yo que me lío a tortar con quien haga falta.
15: Esa gente nunca trae nada bueno, Polo.
9: ¿Qué me puedes decir de esto?
1: Bueno, es la protagonista básicamente del asesinato.
0: Sí.
2: Sí.
1: No sé si després torna a aparèixer.
2: Sí, hi ha un assassinat que passa al costat d'una piscina, també.
1: Ah, vale, és que jo només vaig mirar la primera temporada.
0: També t'he de dir que aquesta és igual de sèrie de piscines que ja t'ho diré. Que alguien tiene que... No, que todos mienten, eh? Perquè...

0: Jo crec que això va més enllà, o sigui, va més... L'Espanya de les piscines jo l'entenc com gent de...
1: Rica.
0: Exacte, amb molt alt valor adquisitiu, que té unes cases de la hòstia, entre les quals tenen una piscina.
2: Correcte.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, anava per aquí. No? Sí, el que tindria el nostre ciutat jardí, però i aquest, versió...
2: I aquesta gent l'estiu se'l passa a la piscina de casa.
0: Clar. Home,
1: clar, per això,
0: com ha de ser?
1: No tenim piscines comunitàries, o sigui, piscines municipals.
2: O a la segona residència, la qual també probablement tingui piscina.
1: Sí, i és una miqueta més gran que la primera residència.
2: Perquè està a la platja i dius, ja, presta més.
1: Sí, sí, sí. I les dues últimes, una la repassem sense tràiler, que és Infidels, perquè aquest grup de cinc amigues sempre es trobaven i, de fet, es converteixen en amigues a la piscina on anaven a fer aquagym, en aquest cas.
2: Molt bé.
1: I la Riera, que és... al moment... No, què?
2: No, que no fiquis el tràiler perquè jo t'encanto 3 abans d'acabar.
1: Vinga, pues...
2: Mira, que... no, la Riera, què digues?
1: No, que és al moment de la piscina, és quan mor... quan la Mercè deixa morir el seu marit.
2: Jo m'he apuntat, m'han vingut així en calent, ràpidament. Lo Soprano, perquè la casa de Tony Soprano i del Soprano té una piscina i hi ha moltes vegades que se'l veu a ell...
0: Els aneguets i tot allò.
2: Els ànecs, tal, crec que podria incloure aquí... I Stranger Things. A Stranger Things hi ha dues piscines molt importants. Una és la comunitària de Hawkins, del poble, on passen diverses coses, i amb una altra piscina d'una casa hi ha una de les morts de la primera o segona temporada, per tant també, i bueno, són dues sèries on la piscina és espectadora de coses que passen.
1: A tu, Ivan, se te'n acudeix alguna altra?
0: Pues ara mateix no.
2: Pues jo tinc una tercera. A la sèrie Disney Plus, Assassinatos i altres coses, és una sèrie que està bastant bé, és interessant. Passa amb un creuer que té piscina.
1: Vale.
2: I també passen coses.
1: Ah, bueno, la de...
0: Home, Euphoria temporada 3 és tan sèrie de piscines com Élite o com Todos Mienten. Vull dir, ja tots es viuen allí en uns apartaments on tenen una piscina al mig.
1: A Bordo.
2: I la Isla de las Tentaciones.
1: Home,
2: la piscina també, a la sèrie La Isla de las Tentaciones. a la piscina també acostumen a passar moltes coses.
0: Sí, després t'hi fiques allí i se queden enganxades coses.
1: Sí, no els hi banyeu. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això van Sèrie, l'espai de sèries d'Ouli de Ràdio.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu esquerdada que sentíem era la de Bonnie Tyler, la cantant galesa que va morir fa només uns dies, concretament el 8 de juliol passat, a l'edat de 75 anys. Avui, amb aquest motiu, serà ella la nostra protagonista. Aquesta veu esquerdada, però, no l'havia tinguda sempre. El 1977, quan tenia 25 anys, es va operar perquè li traguessin nòduls, uns nòduls que tenia, i, com és lògic, els metges li van dir que durant un mes i mig havia de fer repòs absolut de veu. Res de cantar fins que passés el període de convalescència. Però ella no en va fer cas. No va cantar, esclar, però sí que va parlar. Va parlar molt perquè era molt xerraire. Això va fer que forcés la veu i ja no va recuperar mai la que tenia. Li va quedar la veu ronca per sempre. En aquell moment, ella es va espantar, perquè va pensar que la seva carrera musical, que tot just començava, ja no agafaria mai el vol, i que hauria estat, diguem-ne, una mena de hola i adéu. Però va passar tot el contrari. Va ser aquella veu esquerraposa el que li va donar una personalitat, una singularitat que abans no tenia, i la va catapultar. El seu vincle amb el cinema és naturalment musical, i algunes de les seves cançons més famoses apareixen en diversos films. Perquè ens fem una idea, la seva cançó Holding Out for a Hero, Esperant un heroi, apareix pel cap baix en una quinzena de pel·lícules. Després en direm algunes. Holding Out for a Hero.

Holding Out for a Hero, una cançó que va ser creada per a la banda sonora de la pel·lícula Footloose, amb Kevin Bacon, sobre un poble del Midwest nord-americà on el capellà ha prohibit el ball. La pel·lícula està basada en fets reals que van passar en una població d'uns 500 habitants d'Oklahoma. Bonnie Tyler va cantar la cançó i va ser un èxit immediat, fulminant. Després han estat moltes altres pel·lícules les que han incorporat aquesta cançó a la seva banda sonora. Per exemple, Bandits, amb Bruce Willis i Cate Blanchett, Petites mentides sense importància, amb François Cluzet i Marion Cotillard, o Shazam, la fúria dels déus, amb Helen Mirren. Bonnie Tyler en realitat no es deia així. Es deia Gaynor Hopkins, però li va semblar que no era un nom prou eufònic per a un artista i se'l va canviar per Shirina Davis. Però tampoc aquest li va fer el pes i finalment es va decidir per Bonnie Tyler. Ella era de família humil i els seus començaments van ser els de tantíssims cantants, és a dir, actuant en bars i locals nocturns. De tota manera, va ser així com va conèixer el gerent d'un pub galès. Es van casar i van viure junts tota la vida. Una de les primeres cançons que Bonnie Tyler va gravar després de l'operació de les cordes vocals i ja amb la veu escardada va ser It's a Heartache, és un desconsol, que va agradar tant que fins i tot va desplaçar l'èxit d'aquell moment de Michael Jackson. És una gran cançó, certament.

It's a Heartache, una de les grans cançons de Bonnie Tyler. La podeu trobar en el film Killing Cinderella, Matant la Ventafocs, sobre una noia que ha fugit dels suburbis de Nova Jersey i va a Nova York, on creu que trobarà el seu príncep blau. Un altre film que inclou la cançó It's a Heartache és de Confessions i coses pitjors, una producció sueca sobre la dificultat d'una relació sentimental entre un pastor protestant i una dona en cadira de rodes. En els anys 80, Bonnie Tyler va fer gires per Europa i el 23 de febrer del 1988 va venir a Catalunya per actuar al programa Àngel Casa Show de TV3, on va cantar The Best, la cançó que després faria seva Tina Turner. Bonnie Tyler, de fet, era una admiradora incondicional de Tina Turner. Pel que fa a la seva vida privada, Tyler sempre va lamentar no haver tingut fills. Va tenir un avortament espontani als 39 anys i ja no va ser possible cap més embaràs. Era una enamorada de Portugal, es va instal·lar a la ciutat portuguesa de Faro i els darrers temps es va dedicar a fer versions de Bryan Adams, dels Bee Gees i de Creedence Clearwater Revival. El mes de maig passat la van ingressar d'urgència en un hospital de Faro per fer-li una operació, però no se'n va refer. I fa només uns dies, el 8 de juny, va morir. L'endemà la família va emetre un comunicat dient una nota molt breu que deia: la família i l'equip de Bonnie estem desolats per haver-vos de comunicar que la Bonnie ens va deixar inesperadament ahir per culpa d'una malaltia que requeria tractament. Tenia 75 anys i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, doncs escoltarem una cançó de Bonnie Tyler. Abans us he dit que va morir el 8 de juny, és el 8 de juliol que va morir, el 8 de juliol, fa uns dies només. Aquesta cançó que ara sentirem la van registrar just abans d'operar-se de les cordes vocals, és a dir, abans que ella es quedés afònica per sempre i que li canviés la veu. Aquesta és, doncs, la primera Bonnie Tyler, la primera de totes, Lost in France, perduda a França. Fins la setmana vinent, amics.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Comencem programa amb la Misha i les seves recomanacions.
2: Us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona.
1: I la primera entrevista d'avui és una mirada a la llarga trajectòria d'una escriptora molt estimada, Maria Carme Roca i Costa.
3: Ai, agraïment, perquè em va costar tant començar i podríem dir que desbloquejar-me a mi mateixa, allò de dir, va, vinga, te n'has de sortir i aprèn, no? I no tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, de vegades falta aquells grams més, però jo penso, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
4: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes, allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, el que passa que té tota una part turística molt, molt, molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
0: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu. Amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvy. Tal i com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans de la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, més estiu.

0: l'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bueno, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: No tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: He estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més, i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt sí. Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona, no coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona, doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic. Oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut. Bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè a més la mama ho va passar malament. Jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, es veu que també vaig tenir el meu tràngol. I clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells, ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí.
2: No, que
1: però la vida a vegades no sempre ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: a
1: dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no?, allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. I però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona ha d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant, i això em va ajudar, sinó un altre ja plega. Mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, Avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores, moltes. I els nos, i les... les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara
2: sí.
1: Parlem de literatura, però això,
2: però això sí,
1: és generalitzat
2: àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan,
2: que...
1: ho fan.
2: Ei. Ei. I clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, bueno, doncs a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web, sí. Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues
2: sí.
1: novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Vaig fer duplet aquell
1: sí,
2: dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per sí. tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu, ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi vas... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no, de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no, amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan viem potser una dotzena d'editorials, no, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així, i em van ajudar molts editors, o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com en un garatge, però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat, o aquí, a veure, està descompensat, la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que ja estava fet, allò, arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero, per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglarà?
2: Què arreglarem?
1: No. Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, que estigui escoltant l'entrevista, és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els trangos de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, torna a reposar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat a torta.
1: Ja s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble, i perquè i a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però era molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo. I, a més, tenia, en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs, clar, no tenia... Encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així. És així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica. És que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps amb aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi, ni de demanar-ho, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa, és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell

0: no passaves ni un pam que es feia una troballa, que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho
0: no
1: tot, perquè si no,
0: no, re, que aquí,
1: no,
0: si
1: no acabarem al carrer.
0: La canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que, que amb la mare pues, em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taulf, a Montessori, i clar, de vegades pues, quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què. I
1: tu enganxada allà a l'espera,
0: mirant
1: jo arribaré
0: què
1: a
0: trobaven. Ja, sí.
1: Però ara
0: sí,
1: les
0: perquè
1: pedres.
0: Tampoc em matava, eh? No, a l'escola.
1: No. És que és molt curiós, perquè no. I eres una mica xerraire, com jo.
0: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
0: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
0: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, bueno, ja, a veure, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no en tenia. I clar, a cada moment, doncs... Bueno, i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
0: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. I em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
0: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
0: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
0: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
0: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
0: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
0: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, sí, de petits, bueno, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
0: Sí, sí.
1: Sempre surt.
0: Això d'expressar-nos.
1: Bueno, ja només mireu-la amb ella. O sigui, estem parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
0: Sí, sí.
1: Com el pare, una altra matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
0: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva, doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes. Ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Jo és que t'escolto i no m'entra.
0: Buenos días i com està usted. I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual. I a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
0: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa que, és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català ni que fos malament, però jo escrivia en català. I llavors quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres. I després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar. Això, a més, és una situació surrealista. No, no és natural.

0: natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament. Vaig aprendre a escriure correctament el català i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
0: Clar, però és que era una necessitat. Així com la història ho vaig fer, perquè, bueno, bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts borbones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè, clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, em va provocar una actitud rebel.
2: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
0: Vinguin d'on vinguin.
2: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
0: Res.
2: Bueno, jo ja no he viscut això. Clar, jo ja he après en català, ja he après català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, era molt nefasta.
0: Jo tampoc, me venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques la filla. Oh.
2: Jo també. Oh. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
0: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, Tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava el 4, però clar, amb les matemàtiques es fixava.
2: Entremig.
0: Sí, clar. I llavors això jo crec que també doncs, hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
2: Els números són tan rebels quan volen.
0: I ara penso quina llàstima, perquè són ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
2: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de, bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
0: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
2: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt amb llibre, i els teus llibres amb unes grans protagonistes a més, les dones
0: potents.
2: Sí,
0: ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden
2: gens.
0: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
2: tu...
0: la protagonista no, ha de ser valenta.
2: Ets de bones fortes.
0: Sí.
2: I pioneres, a més, Perquè
0: les has
2: triat també moltes dones pioneres, les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
0: Ai, què llegia?
2: Què llegia? Són els primers llibres que recordes?
0: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, la Caputxeta Vermella...
2: Bueno,
0: clar, tot en castellà, però aquests contes ell llegia, doncs, a veure que aquests me'ls comprava el pare.
2: Aquests són molt bonics.
0: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots. Llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava el pare, depèn del moment, en aquella època jo recordo comprava La Vanguardia, la mama Lola. Era molt clàssica la cosa, i jo el Pulgarcito.
2: Lola no s'ha extingit,
0: No, encara dura. I més recordo que jo llavors també ho mirava tot, eh? Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic, com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història. I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures del Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratlles a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby, i que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Amb més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava, però també em llegia el Pumbi, que era el personatge de TVO, d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
2: Anava a dir, una diversitat absoluta.
0: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folk i Torres.
2: Ui!
0: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folk i Torres.
2: Ostres, això... Si avui en dia es fes...
0: Oh.
2: És, bueno, sense ordinadors, sense mòbils, ordinadors, sense teles... I que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folk i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, eh? De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
0: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
2: Precisament l'altre dia tenia uns originals del Folk i Torres, d'aquests llibres antics, que sí, els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris,
0: sí,
2: i precisament feia el cafè, no? Estava en unes vitrines de vidre i pensava, avui faig el cafè amb el Folk i Torres, és curiós també.
0: Sí, sí, sí.
2: Això
0: també
2: és meravellós.
0: Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre. També, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus, i Maria del Carme, perquè veia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
2: I que jo no pugui llegir. I eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-lo?
0: Sí, sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
2: Val.
0: Maria del Carme
2: de la guerra.
0: I la cosa habitual... Nena, s'acord.
2: Si deien nena, anava
0: bé. Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
2: Havíem de pagar llum i amagar-ho tot.
0: Sí, amagar-ho.
2: Jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
0: Gràcies.
2: Se m'ha fet curtíssima.
0: Se m'ha passat volant.
2: Curtíssima, curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
0: Sí, a veure, ja tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
2: Uau!
0: Les traduccions.
2: Mira!
0: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
2: Ostres, aquí fem una crida,
0: Sí, això...
2: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
0: Deixem-lo.
2: I seria la cirereta d'aquest pastís.
0: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos, Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
2: Però encara queda.
0: Encara sí.
2: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevista d'aquest tipus.
0: A veure què ha passat mentrestant, oi?
2: Sí, esperem uns quants anys tant i tornem.
0: Som-hi.
2: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
0: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
3: El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinant és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
2: Doncs estem amb en Pep Roure. A més, estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. Sí. I ara comencem allò... Jo tinc moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós, i això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes, i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
4: El poble és real. Dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
2: Bé, la història... A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes i aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans... Per això et dic... Això ja ho podem explicar directament.
4: Els germans Joubon són... els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre. Molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
2: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
4: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui... me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I allà faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
2: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets, i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa, amb aquests secrets, amb aquests silencis... I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
4: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble està involucrat d'alguna manera. Són rancors, tots tots n'hem conegut, rancors familiars, rancors de poble, rancors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o en el barri.
2: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que ja ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final... En una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. No?
4: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança, jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
2: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt. Però realment, després de llegir tota la novel·la, penses, ostres, és que és... per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
4: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. Però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent. És un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
2: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla, també la relació. Una filla que me l'has posada sense mòbil.
4: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades i enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
2: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí moltíssima salsa.
4: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? Són... És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
2: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
4: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser, ja va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, no del mateix, sinó de, no faig com el com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
2: Realment és així, i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
4: Sí. Sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni els dolents són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
2: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt... Però molt dolents, eh?
4: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
2: Accidents, robatoris, hi ha de tot.
4: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant...
2: Però passen.
4: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
2: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
4: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
2: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè quan que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
4: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una mica els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
2: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt,
1: De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Montserrat Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
4: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
1: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
4: Ara, en aquest moment, sí, tenim... Bueno, tinc un projecte acabat, també, per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra, també, una altra novel·la negra. Aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
1: Més?
4: Bé, puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
1: Calla, això m'encanta quan feu aquestes coses.
4: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passen coses és a l'Hospital Trueta.
1: Ens anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres anirem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
4: A veure, gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Estiu, obre-li, trobaràs cultura.
3: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Oh.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 28 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Aquest dijous tindrem ple municipal, que podreu escoltar en directe a partir de les 7 de la tarda. Us parlarem d'algun dels punts d'aquest ple municipal i també de la moció que presentarà En Comú Podem. Serà l'única moció que es presentarà en el ple d'aquest dijous. Parlarem també dels joves de Sant Andreu de la Barca, que a partir d'aquest divendres i dissabte podran gaudir, i de forma gratuïta, la piscina de Can Salvi de 8 a 10 del vespre. Per tant, la piscina de Can Salvi tancarà divendres i dissabte a les 10 del vespre perquè els joves de la ciutat i que tinguin la Jove Card puguin gaudir d'aquestes dues hores extres de la piscina municipal de Can Salvi. També comentarem altres informacions, com per exemple també destacarem la nova ordenança del mercat setmanal. En vam fer referència fa unes setmanes, per tant avui recordarem aquesta informació, com també avui parlarem d'algun dels concerts que tindran lloc a la Festa Major 2026 a partir del dia 4 de setembre. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, tindrem el ple municipal corresponent al mes de juliol i l'últim ple d'aquesta temporada. Un ple municipal on es porta aprovació al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A l'apartat de mocions, una única moció, la que presentarà En Comú Podem. En Comú Podem presentarà aquest dijous 30 de juliol al ple de Sant Andreu de la Barca una moció per demanar a la Generalitat un reforç estructural del cos de bombers davant de l'augment de la virulència i també de la simultanietat dels incendis forestals. La iniciativa pren com a referència l'incendi del passat 5 de juliol que va obligar a evacuar Can Salvi i a confinar preventivament diversos sectors del municipi. Mariano Nieto, membre d'En Comú Podem, ha recordat a l'emissora municipal el motiu de la moció.
3: Resulta muy evidente que los incendios ya no son un problema ni tan lejano ni excepcional. Solo hay que mirar lo que pasó en Sandu de la Barca el pasado 5 de julio para darnos cuenta de que este riesgo lo tenemos aquí, cerca de nuestras casas y de nuestras zonas forestales. Lo que nos preocupa en Comú Podem es que ya son los propios bomberos los que llevan tiempo avisando de la falta de efectivos, que dependen demasiado de las horas extras, de las activaciones excepcionales, que les hace falta mejores vehículos, mejores equipos, mejores infraestructuras y más protección frente a los tóxicos y frente a sus riesgos laborales. La Generalitat habla de llegar a 4.000 bomberos y bomberas en 2030, pero que el riesgo no espera a 2030. Los incendios son ahora, las horas de calor son ahora y la simultaneidad de emergencias ya las estamos viendo en toda Cataluña. Por eso con esta moción pedimos más plantilla, más medios y un plan real para responder a varios incendios al mismo tiempo. Queremos poner en valor el trabajo preventivo que se hace desde el Ayuntamiento y especialmente con las franjas de protección. Y no queríamos terminar sin agradecer al Cuerpo de Bomberos, a nuestra policía,